birra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també avui a les 11 de la nit tenim el ball de festa major a la plaça Jaume Vidal amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I demà dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí tenim a la plaça de la Unió el Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I dins del marc d'aquesta tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Recordeu, a les 10 del matí, concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament i a 11:15 del matí, inici de l'activitat. Amb un recorregut que tindrà lloc a la sortida de la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada del carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. A més, aquest dissabte vine a gaudir d'una espectacular diada castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda, demà dissabte, dia 11 de juliol, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. I també tenim sortida patrimonial Natura i Geologia, aquest dissabte a 6:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Aquesta nova activitat de Natura i Geologia, el que descobrirem el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest dissabte vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada, com bé dèiem, serà la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre, amb places limitades. Reserva la teva plaça ja al 977-67-47-77. 977-674777 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem. I també aquest dissabte a les 7 del vespre tenim Il Creceto, un espectacle itinerant familiar amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Criceto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen una proposta visual divertida i sorprenent per a tots els públics.

però encara tenim més notícies també referents a aquesta festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. I és que tenim el concurs de truites i concurs de reposteria. També demà dissabte a les 7 del vespre, el concurs de truites i concurs de reposteria a la pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a les 8 del vespre amb lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I a la mateixa hora també tenim la cercavila d'adults a l'inici a la plaça de la Vila, amb la desfilada tradicional pels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. Hi participaran el ball de pastorets, el ball de bastons, el ball de gitanes i el ball de panderos. També demà dissabte a les 10 de la nit tenim el correfoc de festa major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de festa major a càrrec dels joves diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió i la colla local tocats pel foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels diables de Ripollet, els diables de Can Sant Joan i els diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. A més, també tindrem la cercavila nocturna demà dissabte a 11:45 de la nit amb la cercavila nocturna al passeig marítim amb l'avinguda de la Font. El recorregut festiu nocturn en finalitzar, doncs, el correfoc de festa major i prèviament al castell de focs es realitzarà amb la participació dels balls populars de Cunit. I com bé dèiem, també demà dissabte a les 12 de la nit tenim el passeig marítim davant de l'oficina de turisme al gran castell de focs. Avís de llançament seguit d'espectacle lumínic i a continuació espectacle pirotècnic amb tronada final. També demà dissabte a la plaça Jaume Vidal, a les 12 de la nit tenim el grup musical Fugadors d'Alcatraz. A la plaça Jaume Vidal, com bé dèiem, amb ball amb grup de versions. Hi haurà servei de futbol

0: Traca tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de la vespre. I tenim, doncs, com a actuació estel·lar aquest dissabte a les 12 de la nit el concert de Mamaduixa, amb Enric Font i Mike T, al solar de l'Avinguda de la Font, davant de l'estació de Renfe. I diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de Balls Populars de Cunit, la Marieta, el Drac Petit, Caps Grossos, Ball del Patatuf, Ball de Cerculets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i, com a agraïment per la seva participació, rebran un petit obsequi. I també diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'Avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre, o no, amb categoria infantil i adult. També, doncs, aquest diumenge, a les 12 del migdia, tenim missa solemne a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Cunit. Missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció de vehicles. I també diumenge, a 6:45 del vespre, tenim el contraband de Cunit, al solar del passeig marítim amb l'Avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per mullats i cremats. Reviu la història de la nostra costa. Uneix-te al contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria infantil i adult. També aquest diumenge, a 7:45 del vespre, tenim la Festa dels Colors, el Holy Fest, solar del Passeig Marítim amb Avinguda de la Font, on tindrem el Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. I aquest diumenge, a 7:45 del vespre i fins a 9:45 de la nit, tenim sardanes a la plaça de Turisme. Ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'Agrupació Sardanista de Cunit. També aquest diumenge, a les 10 de la nit, tenim teatre, Els Plans, a la plaça Jaume Vidal. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares. Amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Deulofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordem que hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebren a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de la vespre. I dilluns, dia 13 de juliol, dia festiu al nostre municipi. A les 6 de la tarda tenim Festa de l'Escuma a la Rambla del Prat. La Festa de l'Escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant, plena de música i diversió perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i alegria. I també aquest mateix dilluns, a les 7 del vespre, tenim el veredicte final entre els mullats i els cremats a la Rambla del Prat. Viu l'emoció del recompte definitiu de punts i descobreix quin bàndol es corona campió de la Festa Major. Veniu amb la samarreta del vostre color i la veu preparada per cridar de valent. A més, també el mateix dilluns, a 7:45 del vespre, tenim espectacle amb màgia Trililletrades a la Rambla del Prat. Triliritades és un espectacle de màgia ple d'energia, humor i participació de la mà de la tarragonina Judit Triliri, coneguda pel seu pas per Pura Màgia de Televisió Espanyola. Presenta un show dinàmic i divertit pensat per sorprendre tots els públics. I també aquest dilluns, a les 10 de la nit, tenim Cantada d'Havaneres i Cançó de Taverna a la plaça Jaume Vidal, amb el grup Son de l'Havana i final amb degustació de rom cremat per tothom. A més, dimarts, dia 14 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec d'Albi Paper, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I, a més, també encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Tenim nits vora el mar, amb tributo Los Mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats també són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Però encara tenim més notícies, i és doncs que també tindrem una altra sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni. El proper 18 de juliol, a 6:45 del vespre i fins a les 8, a la plaça Tomás y Valiente com a punt de trobada, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé posant en contacte amb turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. Les places són limitades. D'altra banda, comprar a Cunit té premi, i és que Cunit Vila Comercial, a la CEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, va engegar una campanya des del passat dia 15 de juny que finalitzarà aquest proper 15 de juliol. Més de 600 premis amb sorteig final. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Recordem que, com a colofó final, farem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, el dijous 16 de juliol a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe a la trucada que formularem des de Ràdio Cunit. Recordeu que, si no agafeu el telèfon, passarem a la següent, al següent candidat perquè s'emporti aquest fantàstic creuer avui per dues persones, gentilesa de la FEC, Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit, també amb el programa 100% Romàntics, i col·labora l'Ajuntament de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Ahir es va reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar, doncs, les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic i l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. També recordem que el passat dia 8 de juliol es va declarar un incendi forestal al Montmell, a la zona del Pla de Manlleu, entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi era d'alta intensitat i els bombers de la Generalitat hi van treballar amb un important dispositiu format per 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Demanem, doncs, a tota la ciutadania del Baix Penedès la màxima precaució i responsabilitat. Eviteu desplaçar-vos a la zona d'incendis. No us acosteu per fer fotografies o vídeos. Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i, en cas de detectar qualsevol incidència, truqueu immediatament al 112. Protegim el nostre entorn i facilitem la feina dels equips d'emergència. Molta força i ànims a tots els efectius que treballen per controlar els incendis. Recordem, doncs, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i també a tot Catalunya. Les altes temperatures dels darrers dies, juntament amb la seguretat de la vegetació, han situat diversos municipis de la comarca en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi forestal. Demanem la màxima responsabilitat i col·laboració de tothom. No feu foc en cap espai natural. No llanceu borilles ni objectes que puguin provocar un incendi. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a prop de zones forestals. Si detecteu fum o qualsevol indici d'incendi, truqueu immediatament al 112. Entre tots podem protegir els nostres boscos, el nostre entorn i la seguretat de les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat. I també tenim nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de Baix Penedès, al qual s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. Recordeu que el sistema serà de concurs-oposició, al qual l'entitat convocant serà el Consell Comarcal de Baix Penedès amb un termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquest és una nova oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de nostra companya, en Josep Miró. Abans que res, us desitgem molt bona festa major. Ara sí, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar i que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia, i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge, domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32, amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.
1: El ventilador.
3: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al ventilador, el teu programa més refrescant i per fer marxar la calor. Com sempre, des de Ràdio Cunit, tant de dia com de nit, amb aquesta festa major que ja tenim aquí ja de ple, la festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026, al qual us desitgem una molt bona festa major i en companyia de la nostra sintonia aquí al ventilador, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no estem ajudant-nos a la selecció musical del nostre programa, no només a tots els cunitencs i cunitenques, sinó també a tota la nostra audiència i a tot el nostre turisme que disfruta de les nostres platges i de la nostra festa major. Aquí tenim, doncs, a la ràdio de Cunit, un servidor.
4: The telephone number is 9 877-674-918.
3: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674-918. 977-674-918.
4: Il telefono della radio è il 977-674-918.
5: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674-918. 977-674-918.
4: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674-918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
0: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, en aquest magazín matinal, el qual us acompanyarà fins a 2:45 de migdia en format magazín i per empalmar en format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des d'aquí, des de Radio Cunit, al qual donem la benvinguda a tota la nostra audiència, a tots els nostres patrocinadors, els quals també tenim el mega sorteig de premis, al qual, com sempre, fem costat al nostre comerç local i de proximitat i la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Nadal Arévalo i més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari d'avui divendres 10 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, tot de punt i preparat des del ventilador. Sí, senyor! Comencem!
6: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret a mas també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miroga, com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esbirinem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diu un compte nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també esbirinem quin és l'estat de les platges, com sempre, amb el nostre company, amb en Josep Miró, que ens dirà si tenim bandera verda o vermella. Ai, ai. I com nosaltres també ens contractualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 10 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem el Megamix de la setmana. Tindrem, doncs, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, amb Gea Palau, també la història dels mundials, en el marc dels mundials de futbol d'aquest 2026, el Megamix de la setmana, com bé dèiem, i, a més, també la gent de tactes del nostre municipi, també, doncs, altres, la cartellera de cinema, també, i altres espais de la xarxa de comunicació local, com també amanit tot això amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu, i a la que, com sempre, sona a través de la nostra sintonia, on també repassarem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari i vols fer una dedicatòria, homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, el que faci falta. Aquest és el teu espai. A més de realitzar tots els encàlegs que desitgis, et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posarem totes i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al mega sorteig de premis gentilesa dels nostres patrocinadors. Avui divendres, sí senyor, estigueu atents a la nostra sintonia. Podeu optar a un d'aquests premis. Un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro, a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, antiga Calona, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del port de Segur de Calafell. I la Bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito de la Dirigència. Sí, la Dirigència, el que ens ofereix també dos esmorzars a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, a l'Adito de la Bodegueta. També la Peixateria Cunit ofereix cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo. Xurros o porres també per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. A veure, com ho diem? Xurreria Belo, molt bé. Davant mateix de la policia local, Xurreria Belo. Anant de Yoga Estudio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al local situat al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. I al costat mateix, la Penya Bètica de Comarruga us ofereix també un sopar per dues persones al local, amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local, de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'ast, més patates al caliu, amb polla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, eh? A més, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell us ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre zero. Des d'aquí saludem a Josico, al DJ Juri i companyia. A més, la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Paraguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica, Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, a l'Hotel Àdia ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova de Geltrú. També us recordem que comprar Cunit té premi. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, el que sortejarem el proper dijous, dia 16 de juliol, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit. Un creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, ATEC, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit, eh? I a més també tindrem a l'agenda d'actes d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026, amb moltes més cosetes, molts més continguts, com sempre, des de la vostra sintonia, des d'aquest magazín matinal, El Ventilador, que va molt bé, com sempre, per fer marxar la calor. Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Sí, senyor! Sí, senyor!

0: un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a desgranar tota l'actualitat que reflexa els diversos rotatius del dia d'avui, d'avui divendres, dia 10 de juliol de 2026. Fem aquest cop d'ull als diaris i ho farem, com sempre, començant per al diari de Tarragona, el que ens ha portat amb aquesta fotografia agobiant, asfixiant. L'onada de calor posa contra les cordes el tren. Una quarta part de la flota fora de servei. El que observem molts passatgers viatjant de peu i passant calor des de Cunit fins a Barcelona. D'altra banda, l'antiga fàbrica de Virgínia s'anirà al terra aquest any per construir un edifici de 60 vivendes. Pel que fa a cultura, comença el Festival Internacional de Música Pau Casals. Esquerra Republicana de Catalunya demana 25 reforços per ictus 24-7 després del sí al pressupost d'Illa. I pel que fa a política, dimiteix el regidor de la policia de Vandellòs després de donar positiu en un control d'alcoholèmia. L'alt tribunal català confirma els 17 anys de presó per assassinar a la seva parella a Tarragona. I en marxa les obres al port de les Cases d'Alcanar per protegir-lo millor dels temporals. A més, el Reus estreny el cercle Fidel Rei i Marc Anteres a un pas de fitxar. Pel que fa al càrtel de cotxes, compradors de Tarragona guanyen una indemnització mentre s'acaba el pla per reclamar. I mesures més fortes contra la proliferació de coloms amb multes de fins a 60.000 euros. També tres joves de Tarragona entre els 100 becaris de l'excel·lència de la Fundació La Caixa. I pel que fa a les estrenes, tenim a Baiana, que demostra que Disney encara pot fer remakes amb sentit. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada, doncs, amb aquesta tragèdia a Almeria, amb almenys 11 morts i 19 desapareguts per un incendi de grans dimensions. D'altra banda, queda controlat el foc de Pla de Manlleu. Així estan tots els incendis a Catalunya que trobareu en aquesta relació dins del diari Ara. Amb els municipis de la demarcació de Barcelona que més noten també els efectes negatius de la calor. I també, doncs, aquestes són les carreres universitàries amb la nota de detall més alta que trobarem també en aquest mateix diari. D'altra banda, Aliança Catalana ja supera Junts i s'apropa a Esquerra Republicana, segons el CEO. On anirien a parar els vots d'Aliança Catalana a les generals? D'altra banda, l'Audiència Nacional accedeix ara a investigar els àudios de Cospedal i Villarejo sobre la Kitchen. I els joves demanen 91 milions d'euros dels 100 milions d'euros del govern per comprar el primer habitatge. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb el web de l'Avui, 50 anys amb visites, exposicions i els fons d'art de l'Avui, com també els 50 anys en vídeo i també coneixes, doncs, els compartíceps en visita a les seves exposicions. Accedeix a tots els continguts del 50è aniversari també en el diari Avui a la seva web. Però tenim titulars. Tenim, per exemple, l'estabilització d'incendi de Guimerà i el que s'aixeca el confinament de Tàrrega i la resta de municipis. A més, tenim 11 morts i 4 ferits en un incendi forestal a Almeria. D'alta baix de Junts, triomf del PSC i crescudes d'Esquerra Republicana i Aliança, segons el CEO. L'independentisme arriba al nivell més alt de suport en 6 anys, el 45%, segons el CEO. I Amnistia Internacional acusa la Fiscalia d'obstaculitzar les investigacions sobre Pegasus. També tenim els whatsapps d'Amazon a l'alcaldessa de València. Hi haurà molts morts. El grup Volkswagen retallarà un 25% la producció i reduirà la meitat l'oferta de models. I mor Bonnie Tyler, icona del pop dels anys 80. A més, convoquen una manifestació per al 16 de juliol de suport als detinguts per l'operació Judas. També tenim llum verda a la proposta d'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Olot amplia el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat per evitar la concentració de negocis específics. I els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà i que cada jornada provocarà, doncs, un efecte acumulatiu. A més, Lluís Argüello, president de la CEE, declara que quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. A les proves es remet. I el Tribunal Constitucional desestima el recurs de la Generalitat contra la llei d'habitatge per extralimitació de competències. A més, detecten 6 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total a 364. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. Canseta portada amb el poder a la Casa Blanca. Trump i la cultura de la corrupció. La pressió a la FIFA mostra el modus operandi que ha normalitzat el president. Trump anuncia la pau per 40è cop. També tenim cimera de l'OTAN. Trump canvia retrets per elogis després d'explicar a Sánchez la seva despesa militar. I Erdogan mostra Turquia com a potència militar de la OTAN. A la contra tenim a Jaime Alexis i Guerrero Escobar. Tota la vida només he volgut que algú em digués fill. De nen del carrer a universitari. També tenim històries del món, l'església de la fi del món. I la calor agreuja les desigualtats. La pobresa és el principal factor de risc davant de les temperatures extremes. A més, a Barcelona tenim els edificis de l'Esboranc, fora de perill, però sense data clara de retorn. I el futur del gegant de l'automoció, Volkswagen, planteja reduir fins a un 50% la gamma de models i retallar producció. També tenim en alerta contra el pànic roig. El president dels Estats Units, que presumeix d'amics comunistes, basa la campanya electoral a agitar la por del comunisme. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que ens set a portada amb aquestes notes de tall del 2026 a Catalunya. Baixa medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap carrera arriba al 13 en el curs del suspens en matemàtiques i amb la nota mitjana més baixa a l'ESPAU de l'últim lustre. D'altra banda, l'Estat té més de 800 immobles sense ús repartits per Espanya. Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense mala intenció. I Aliança superaria Junts i seria la tercera força després del PSC i Esquerra Republicana. A més, el govern va aprovar 6.287 milions addicionals abans de la cimera. El grup Volkswagen retallarà a la meitat la seva gamma de models i tenim original Sinfonia davant el mar. A més, Hamas prepara la seva sortida del govern d'una Gaza enfallida i debilitada. I el Barça demana diners per avançat pels drets de televisió per afrontar fitxatges i pagar nòmines. També fa referència a la mort de Bonnie Tyler als 75 anys, la veu aspra i èpica dels 80. I per últim, repassem El País, el que ens ha de portar amb aquests almenys 11 persones mortes i 23 no localitzades en l'incendi d'Almeria. La investigació apunta a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc a Los Gallardos. La Junta d'Andalusia creu que totes les víctimes són turistes estrangers. La UME desplega 200 militars a la zona. La Junta habilita un telèfon per als afectats de l'incendi de Los Gallardos i el vicepresident de la Junta declara que no es pot qualificar d'una altra forma que com tragèdia. Les víctimes van veure sorpreses a l'intentar fugir per una ruta diferent a la de l'evacuació. I els incendis més letals d'Espanya els trobarem, dels 21 morts a Lloret, als 11 bombers de Guadalajara. A més, Vox recupera un antic candidat que ha renunciat després de desvetllar el seu revisionalisme sobre l'Holocaust. El partit rescata com a historiador a Fernando Paz, el que va prescindir com a cap de llista per a l'ACT el 2019 després de ser acusat de negacionisme per la comunitat jueva. I Espanya, doncs, comença a treure el cap al territori esquip, el que busca contra Bèlgica la seva segona semifinal. De la Fuente declara que el millor Lamin està per arribar i ara és molt perillós per als rivals. I Cucurella diu que sóc intens, treballo perquè el rival mai es senti còmode. Més enllà del debut de Borja Iglesias, i Mbappé i Dembélé marquen el pas de França més tan ímpala. Guanyant a Marroc. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment de reflexar, doncs, a refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit i des del vostre magazín estiuenc, El Ventilador, el millor remei per passar la calor.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 amb perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a Ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos, Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta.
4: Lasciatemi cantare.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzeria La Góndola de Cubellas.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
6: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
7: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, doncs, de moment, la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, tot i que ara, un cop resolta la incidència a la infraestructura a Llinars del Vallès, els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts a la R2 Nord. A la R4, circulació amb demores que poden superar els 40 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Plaça Catalunya, ja resolta. A la R1, circulació de dos trens també per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, amb demores que poden superar els 40 minuts. Els trens amb destinació a Hospitalet reprenen el seu recorregut habitual un cop resolta una altra incidència. A Rodalies Lleida, a la R3, circulació dels tres primers serveis en dues direccions, el que realitzen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una altra incidència operativa. A la R11, un cop resolta també una altra incidència a la infraestructura, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. A la R1, circulació amb demores que poden superar també els 40 minuts a causa d'una altra incidència operativa. I a la R4, un cop resolta la incidència també que a la infraestructura a Castellbisbal, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. Un altre dia negre pel que fa a Rodalies, el que fa a Lleida, la R4, també servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus, Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la R4, realitzant transbord. A Rodalies Girona, RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, servei ferroviari de la línia R1. A la R7, servei ferroviari, també amb motiu de, sense servei, perdó, amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, el servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, l'atur de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Fabri Puig, Puigcerdà, l'atur de Querol, el que podeu consultar els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogó moderades. Vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar i que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge, domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32 amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Bé, molta calor, però
0: sí,
1: aquí, escolta el ventilador.
0: Clar que sí, home, com ha de ser per fer marxar la calor. Avui, què ens proposes?
1: Doncs ahir, malauradament, ens va deixar la Bonnie Tyler.
0: Mm-hmm.
1: I avui, doncs, per fer-li un homenatge, sentirem el Total Eclipse of the Heart d'ella.
0: Ai, mític tema musical, eh? De seguida ens fa un homenatge per ella. Descansi en pau, Bonnie Tyler, tot un mite dels anys 80. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Molt bon cap de setmana, molt bona festa major i recordem que ens tornem a connectar el dimarts vinent, perquè dilluns és festiu aquí en el nostre poble per la festa major d'estiu,
1: perfecte.
0: Perfecte, doncs, moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé i fins dimarts. Petonatge, abraçades
1: fins
0: i bona
1: dimarts,
0: festa major.
1: Adéu-siau.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de la secció del cuponazo per descobrir les combinacions guanyadores dels resultats de la Organització Nacional de Secs de la ONCE.

La Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 5, 8, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 43, 47, 54, 55, 56, 58, 62, 69, 77 i 80. La doble de la 11, el número 3. El triplex de la 11, el 452. El sorteig mundial, la data premiada és la del 28 de març de 2004 amb el 4 de trèvols. I el cupó diari, el 80.962-80962 de la sèrie 29. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11. Informació que, com sempre, ens facilita el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí, el cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Situació marítima molt tranquil·la, amb mar arrissada a hores d'ara i que es mantindrà al matí, mentre que a la tarda sí que es mourà una miqueta més i tindrem una mica de marejol amb onades que poden arribar fins als 25 o 30 centímetres, com a molt. Vents en conjunt febles, ara al matí, i variables, fins i tot en calmes o terrals de força 1, 2 màxim, i a partir de mig matí fins a mitja tarda giraran cap a Xaloc de força 3 amb algun cop esporàdic de força 4, però que no passarà els 25 km per hora. Per tant, contem que avui tindrem banderes verdes a les nostres platges tot el dia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 10 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 44-46 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-03-08. Repetim, 977-69-03-08. Aquestes, doncs, són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Continguts en xarxa.
1: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
2: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
3: ¿Cuánto vale?
2: Pues cerca de un millón.
3: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
1: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que

0: avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
1: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
2: No se preocupe, no estoy harto.
3: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
4: Nada, colgada.
0: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
3: Es como que nunca volviste.
4: Sí que volví.
5: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
4: Bueno, creo que me he saltado.
6: No hay tiempo, me tengo que ir.
0: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: efemèrides. I comencem, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Comencem, doncs, pel 1478, a Lieja, amb la reconstrucció del Perron des del seu exili a Bruges. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1517, a Alcalá de Henares, al Regne de Castella, el que s'acaba d'imprimir l'últim volum de la Bíblia Políglota Complutense. I ja el 1760, a Barcelona, s'estrena el Teatre de la Santa Creu, Antígona, de Josep Duran i Pejoan, primera òpera d'autor català estrenada a Catalunya. Ja al segle XIX, al 1880, es publica el primer número de la revista La Il·lustració Catalana, la primera revista gràfica en català amb l'objectiu de donar a conèixer el moviment artístic, literari i científic de Catalunya. I ja al segle XX, al 1910, a Barcelona, se celebra una de les primeres manifestacions feministes de la història convocada per la Societat Progressista Feminista. Ja el 1940, a Vichy, a França, el mariscal Pétain, heroi de la Primera Guerra Mundial com a vencedor de la Batalla de Verdun, darrer primer ministre de la Tercera República Francesa, va dissoldre el Parlament i va instaurar un règim dictatorial aliat del Tercer Reich. I seguim avançant ja, arribant al 1982, l'any de Egipto, al País Valencià, amb la seva publicació en el BOE, el qual entra en vigor l'Estatut d'Autonomia. Tres anys més tard, al 1985, a Auckland, a Nova Zelanda, els serveis secrets francesos col·loquen dues bombes al Rainbow Warrior, vaixell insígnia de Greenpeace, i l'enfonsen. En l'atemptat hi mor el fotògraf Fernando Pereira. I seguim avançant, arribant ja a l'any olímpic, al 1992, a Barcelona, amb l'última emissió del programa de ràdio L'Orquestra, de Jordi Vendrell, censurat per haver tractat obertament les tortures i detencions arbitràries de l'Operació Garzón. Més endavant, i ja arribant al segle XXI, i més concretament en l'any 2003, es crea el Wikibooks a nivell mundial. I a Catalunya, l'Institut Català del Voluntariat crea xarxanet.org. El portal de l'associacionisme i el voluntariat a xarxanet.org, el que ha rebut més de 35.000 visites en el seu primer any. També als Països Catalans es crea Wikillibres, de Wikibox. I el 2009, al Parlament de Catalunya, s'aprova la llei 12/2009, coneguda com la Llei d'Educació, que blinda la immersió lingüística. Acabant el 2010, a Barcelona, amb la massiva manifestació Som una nació, nosaltres decidim, rebutjant la sentència del Tribunal Constitucional, el que havia fet sobre l'Estatut amb caràcter marcadament independentista. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir, doncs, que tal dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: Molt bon dia. Anem avui a citar alguns consells per cuidar la pell aquest estiu. I és que l'estiu ve acompanyat del bon temps, les vacances, els viatges, la platja i el sol. Un sol que té efectes positius sobre el cos i l'estat d'ànim quan el prenem amb precaució, però del que cal protegir la nostra pell. Per aprofitar tots els beneficis de l'astre rei i no córrer riscos innecessaris, hem de tenir en compte, hem de tenir presents alguns consells que en seguida citarem. La llum solar ajuda a produir la vitamina D, que intervé en la calcificació i l'enfortiment dels ossos i influeix sobre el nostre estat d'ànim. Prendre el sol també té efectes beneficiosos en estats depressius i, a més, estimula la producció d'algunes hormones, com les sexuals. Però per aprofitar els beneficis del sol, l'hem de prendre de forma moderada. Millor una mica de sol tot l'any que abusar-ne uns dies. A l'estiu comenceu amb poc temps l'exposició i aneu augmentant cada dia de forma progressiva. Primer sessions de 30 minuts, sumant cada dia 15 minuts més. I sempre evitant les hores de sol més intens, entre les 12 i les 4 de la tarda. El bronzejat és un mecanisme de defensa de la pell davant del sol. Quan ens exposem als raigs solars, els melanòcits, unes cèl·lules de la pell, produeixen melanina, una substància pigmentant que dona un color més obscur a la pell i que actua de filtre dels raigs ultraviolats. Per això hem de prendre les mateixes proteccions quan fem UVA. A l'hora d'escollir el protector solar, heu de tenir en compte el vostre tipus de pell. Les més clares requereixen un factor més alt. Per una bona protecció, esteneu el producte per tot el cos, posant especial atenció a les zones més sensibles, la cara, els llavis i els pits. Cal aplicar el protector solar mitja hora abans de l'exposició. I si preneu el sol durant més d'una hora o us banyeu, cal repetir l'operació. I també no oblideu que a les muntanyes els raigs solars són més intensos, com a més alçada ens trobem, mentre que a la platja i a la piscina l'aigua fa un efecte lupa, incrementant-ne l'acció. La sal del mar afavoreix la deshidratació de la pell i també potencia l'efecte del sol. A la platja, dutxeu-vos abans de marxar per treure-us les restes de sal. Recordem 7 consells bàsics per prendre el sol. Primer, fer servir un protector solar adequat a la teva pell. Comença prenent el sol de forma progressiva. Si tens alguna lesió o problema a la pell, consulta amb el metge. Utilitza ulleres de sol per protegir els ulls de la llum directa. També, després de prendre el sol, aplica sobre la pell una crema hidratant. Beu aigua amb abundància quan faci calor per evitar la deshidratació. I per últim, pren precaucions especials amb els nadons i nens petits. I fins aquí aquests consells pràctics per cuidar la pell en aquest estiu.
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit.
25: Radio Cunit.
26: Radio Cunit.
27: Radio
28: Cunit.
29: Radio Cunit.
30: Mucho bueno,
31: Radio Cunit.
32: 107.0. Me gusta mucho.
33: Radio Cunit.
34: Okay, let's go.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: Joyería Castillo.
7: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
6: Joyería Castillo.
7: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
6: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
7: ¿De qué?
6: De ser feliz.
8: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
10: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí.
0: Marruecos, España. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant.
11: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada i fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: el santoral i aniversari.
1: Ai, ai, ai, que estem al ventilador. Ara, ara.
0: El santoral i aniversari.
1: Sí, senyor, moment, doncs, per felicitacions, per repassar el nostre santoral, els aniversaris dels famosetes, l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, el seu aniversari o celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca i participa.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
2: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: També a la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Busca-nos, Ràdio Cunit.
1: Busca-nos i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al ventilador, el teu programa magazín estiuenc per fer marxar la calor. Ja ho sabeu, doncs, ara sí, sense més preàmbuls, recordem que tota la gent que participa s'ha d'un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Euro, la gine vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix i producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sami's Calafell, també tenim els talls de cabell i els rentats de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, també els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo, també el de la Bodegueta, el de la Diligència, les cues de ràpid i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb suros o porres per dues pels nens de la Xureria Velo, també tenim aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut Braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braseria i pica de Cubelles, com no, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyaire i la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria i el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. També tenim un altre sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles i l'esmorzar per dues persones del Saborea. També el lot de pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta en espera de comanda a la seva mateixa establiment. I discoteca l'Ou de Segur de Calafell, també aquesta invitació amb consumició per dues persones, com també aquesta invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós. Com no, una beguda i refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç i aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. També tenim 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova i a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, al qual doncs, també ens ofereix al Museu del Ferrocarril també una altra invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui divendres. Volem felicitar a Sant Alexandre, Amàlia, Aniset, Apatil, Daniel, Fèlix, Maximínia, Nabor, Nicolau, Rufina, Silva, Verònica, Victòria i Vital. També, doncs, demà dissabte és Sant Abundio, Anna, també Lindeu, Genaro, Marcià, Pio, Sidroní. Diumenge, Sant Ansbald, Climent, Colmar, Epifània, Fortunat, Hermàgores, també Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi, també Sant Agnès, Sant Lleó, Llucià, Marcià, Miquel Màrtir, Nador, Pere de la Cullera, Sant Probo, Pròcul, Teodor, Oltà i Vivenciol. I dilluns, dia 13 de juliol, festiu al nostre municipi, Sant Arnon, Santa Brígida, Sant Eugeni, Pintà, Jubià, Manel, Migurda, Miropià, Prai, Silas, Silva, Turià i Zenon. Però sobretot a qui volem felicitar són a tots els cristòfols i també doncs, a tots els conductors perquè és festa major al nostre municipi i és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol i Camnea doncs, també és el patró no només dels nostres conidencs i conidenques sinó també dels conductors. O sigui que per tots ells moltíssimes felicitats i molt bona festa major a tots i totes. Som-hi!

0: I amb aquest tema musical aprofitem també per donar numerets. Amb el 285, Àngels Lorca, 286, Ana Fernández, amb el 287, Josep Peris, 288, Pepi Rey, 289, Dori Niño, 290, Juan Antonio Romero, 291, Renato García, 292, Marcel García, 293, Laura Mirall, 294, Dolores La Torre, 295, Marina García, 296, Claudia Chueca, 297, Arquimiro Ginón, 298, María Luz Sánchez, i amb el 299, Encarna Navés. Amb el 300, Juli Rodríguez, 301, Jesús Millán, 302, Núria Esteban, 303, Susana Cadaviejo, 304, Faki Montalbán, 305, Juan Macías, 306, Juanito Arísquez, 307, Paquita Díaz, 308, Mari Carme Cortés, 309, Javi Altamirano, 310, Vanessa López, 311, José Sánchez, 312, Jordi García, 313, Silvia Benítez, i amb el 314, Adrián Sánchez. Més temes musicals. Ens arriba aquest tema de Manel Pizarro, dedicat a la nostra emissora Ràdio Cuní.
1: Cuní ja sona.
0: Hey! Aprofitem per donar numeret amb el 315, Carolina Fernández, 316, Ferran Serrà, 317, Joel García, 318, Eduard Rebel, 319, Francesc Rigilal, 320, Oriol Jové, i amb el 321, Jorge Pérez.

0: I seguim, doncs, amb més peticions, amb més temes. Ara ja és el torn del nostre mega amics de la setmana. Sí, senyor, i marxem fa 30 anys enrere amb el Megatron. En honor també a Joan Maria Castells.
1: Esto sí que es bacalao, tío. Estoy súper convencido que es bacalao.
0: Aquí ens arriba. Som-hi!
2: Sube, sube!
0: I amb el megamix de la setmana, com sempre, fem la particular repassada, aprofitant, doncs, i preparant el mega sotex de premis d'avui divendres. Especial Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2025.

0: amb el 322, Oriol Laudet, 323, Santi Gómez, 324, Quim Gómez, 325, Jaume Capella, 326, Carles Tolrà, 327, Albert Castillo, 328, Adrià Chamaní, 329, Sergio Palacios, 330, Imma Cross, 331, Josep Macià, 332, Joana Paredes, 333, Eva de la Peña, 334, Zoe Gómez, 335, Fernando Gómez, 336, Juan Pablo Rodríguez, 337, Encana Silaga, 338, Juan Fernández, 339, Xavi Checa, 340, Raúl Fontanellas, 341, Juan Fontanellas, 342, Luis García Carreras, 343, Americano García, y 344, Paula Luendo. Aquest és el Megamix de la setmana, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cuny.
1: El Megamix de la setmana. Aquí, a Ràdio Cuny. El ventilador. El ventilador. Ràdio Cunit. 107, 107, FM.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils de les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va tema que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. D'altra forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant dels monuments més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Parles als abans de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bósfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llacs i arcs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix.

0: De diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada. I l'oficial del Penedès Marítim.

Bon dia i benvinguts a OK Radio, un programa per aprendre anglès a la ràdio. Avui aprendrem algun dels adjectius o vocabulari útil per descriure una persona. Veurem també un exemple de descripció. També aprendrem vocabulari amb la cançó més posada als funerals del Regne Unit, la famosíssima cançó de Always Looking at the Bright Side of Life. A la secció de gramàtica aprendrem el past simple i, com sempre, per acabar, la secció de False Friends.

Avui, com m'he dit al principi, sentirem un exemple de descripció física i personal d'una persona. Això sí, abans de llegir o de sentir el fragment que he preparat, farem una mica de vocabulari perquè el pugueu entendre. La primera paraula és wife, que és muller o dona. També hi ha la paraula young, que és un adjectiu que vol dir jove. Young. Beautiful, bonica. Beautiful, bonica. Beautiful. El següent adjectiu és dark, que és fosc. Fosc, dark. Repeat after me, dark. El color marró és brown. Brown. Repeat after me, brown. El color negre, black. Black és negre. Repeat after me, black. Els ulls es diuen eyes. Ulls és eyes. Repeat after me, eyes. Els cabells és hair. Hair. Repeat after me, hair. Kind vol dir amable. Kind, amable. Repeat after me, kind. Calm vol dir calmat o calmada. Calm, repeat after me, calm. Un vestit és dress. Vestit, dress. Repeat after me, dress. En el text també hi apareix got married, que vol dir casar-se. Get married, casar-se. Repeat after me, get married. Bright o brightly és brillant. Repeat after me, bright. Colors són colors. Colors, colors. Repeat after me, colors. Així doncs, colored

Ara, i com he dit al principi, aprendrem vocabulari amb una famosíssima cançó de la banda sonora de La vida de Brian, que segur que tots coneixeu. Per això, abans, primer aprendrem una mica de vocabulari que apareixerà en la cançó perquè identifiquem millor aquests elements en la cançó. La primera paraula és cheer up, que vol dir anima't. Repeat after me, cheer up. La segona paraula és el verb to swear, que vol dir dir paraulotes, però que tot i així també vol dir jurar. I swear it, ho juro. Repeat after me, to swear. La tercera paraula és to curse, maleir. Curse és una maledicció, i to curse, maleir. Repeat after me, to curse. La següent frase és una expressió que es diu to chew on life gristle, que és una expressió que vol dir literalment mastegar el cartílag de la vida, però que es podria traduir com enfrontar-se a les dificultats de la vida. Així doncs, to chew on life gristle és enfrontar-se a les dificultats de la vida. Repeat after me, to chew on life gristle. To chew on life's gristle. La següent paraula és to whistle, que és xiular. Whistle és un xiulet. To whistle, xiular. Repeat after me, to whistle. Bright, que també l'hem vist abans, és brillant. Bright, brillant. També apareix l'adjectiu rotten, que és podrit. Rotten és podrit. Repeat after me, rotten. Feeling in the dumps és una expressió que vol dir sentir-se deprimit. Repeat after me. Feeling in the dumps. També l'expressió to bow, que és fer una reverència o reverenciar algú. To bow, fer una reverència. Repeat after me. To bow. La següent paraula és sin, que és pecat. Sin, pecat. Repeat after me, sin. Green és somriure. No confongueu amb green, que és color verd, sinó green, somriure. Repeat after me, green. La següent paraula és una expressió que és terminal breath, que literalment vol dir últim alè. Repeat after me, terminal breath. La següent paraula és love, no com love, sinó love, que vol dir riure. Repeat after me, love. La següent és l'expressió the last love is on you, que vol dir el que riu últim, riu millor. Repeat after me, the last love is on you. I per últim, la paraula guy, que vol dir noi o xicot. No confongueu amb la paraula gay, que és homosexual. Guy, noi, guy, repeat after me, guy. I ara, després d'aquest vocabulari, us deixo amb la cançó que portem dient al llarg del programa, que és Always Look at the Bright Side of Life, dels Monty Python, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula La vida de Brian.

I ara, la nostra part de gramàtica, com he dit al principi, aprendrem el passat simple, el past simple. El past simple es fa servir per accions que es van completar en algun punt, en algun moment del passat. Hi ha dues maneres d'expressar el passat simple, en verbs regulars o en verbs irregulars. Els verbs regulars es fan amb la forma afegint-li al positiu la terminació ED. I llavors els verbs irregulars els tractarem la setmana vinent perquè és una llista de verbs que es conjuguen de manera diferent. Com formem el past simple? Al past simple no hi ha distinció entre la tercera persona del singular i la resta de formes. Així doncs, el past simple és: I played a video game. Vaig jugar un videojoc. She played a video game. Va jugar un videojoc. They played a video game. Ells van jugar un videojoc. Per fer la negació, la interrogació del passat simple, fem amb l'auxiliar did en passat. Per exemple, el negatiu és she didn't go to the concert. No va anar al concert. It's supercalifragilisticexpialidocious. I per fer la interrogació, com en la resta de temps, l'auxiliar davant del subjecte. Did you go to that restaurant? Vas anar a aquell restaurant? La forma negativa, doncs, es conjuga d'aquesta manera. I did not or didn't eat pizza. You did not eat pizza. He, she or it did not or didn't eat pizza. We did not or didn't eat pizza. You did not or didn't eat pizza. They, you did not or didn't eat pizza. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say there goes a clever jet. Per fer la interrogació, com dit, també posem l'auxiliar davant del subjecte. És a dir, did you eat pizza? Did he eat pizza? I així amb totes les formes.

I ara continuem i per anar acabant amb la nostra secció de False Friends. En tenim avui un parell més. El primer és carpet, que no vol dir carpeta, sinó que vol dir moqueta. Carpet és moqueta. Si volguéssim dir carpeta en català, hauríem de dir file. La segona paraula és casualty, que no vol dir casualitat. Casualty és víctima. Si volguéssim dir casualitat en català, hauríem de dir coincidence. Casualty, víctima. Casualitat, coincidence.

0: fins aquí el programa d'avui.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment del nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, des del ventilador, el qual, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, amb el nostre mega sorteig de la comarca. Avui divendres, ja 10 de juliol de 2026. I en agraïment a la vostra participació, com sempre, us oferim tots aquests premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí seguim fent costat i promocionant el nostre comerç local i de proximitat. Productes quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Ara sí, ja, i sense més preàmbuls, comencem a remenar les boles. O sigui que som-hi! Bueno, ja ho tenim aquí i comencem per el primer premi. La Casa del Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 143. 143. 143, eh? En 4, 3 points. El de Guanyomini, serà? És per... A veure... És per... Sílvia Calafell, moltíssima sol·licitat. Marxem ara amb la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal a l'Avinguda de la Font, número 62, baixos, aquí a Cunit, sí senyor, a la Riera. Atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 64. 64, 64, 64 points. Elevo yo mini, serà? És per... A veure, que se'n va cap allà. Ai. Clínica Dental. És per... Marta Palomo. Felicidades y a disfrutarlo. I a Lluís, millor somriure, eh? Sí, senyor. Marxem ara amb Alma Music, el que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja, amb Albert Maria, al qual des d'aquí saludem tot un crac, sí, senyor. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 139, 139, 139, eh? On Drouin Neuf Point. I li vull a mini, serà? Ja el teníem localitzat abans, eh? També, més o menys. Se'n va amb Alma Music. Lina Zarra, moltíssimes felicidades. Donarà per bé molt nou el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 239. La 239. 233. Du, trois, trois, points. I li vullo mini, serà? És per... A veure qui se'n va, bemol nou. Ai, a veure on el trobem, aquest numeret que el tenim una miqueta més llunyadet, eh? A veure qui s'anirà, doncs, a tocar o a cantar o el que faci falta, vaja. A bemol nou. I és per... Fernando Gómez. Felicidades y a disfrutarlo. Torna ara pel llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. A veure qui se l'emporta el llibre Mi Montaña Rusa. Atenció, roda la bola. I caure. Número 295. La 295. Chuhade 95. Du nef 5 points. 295 punti. Alhora. Sí, amb diferents idiomes ho fem, eh? Som internacionals, home, a més, amb tots els turistes que tenim aquí a les nostres platges, escolta'm, s'ha de notar, eh? Mira, doncs, atenció, perquè... Ai, ai, ai, s'emporta el llibre Mi muntanya russa, Marina García, Maria, Marina, això, Marina, moltíssimes felicitats! Tornarà, atenció, per la Joieria Castillo, el que ens ofereix un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Sí, senyor. Des d'aquí saludem a la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia i a tota la FEC. Sí, senyor. Moc, atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la número 300, 300, eh? Ah, mira, el tenim al costat, el número 300. Se'n va a la Joieria Castillo. Pilar, Pilar Rodríguez, muchísimas felicidades. Marxem ara amb Sam Iscalafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. Que atenció, roda la bola. I cau la número 127. 127. 127, eh? And 17 points. El llevo jo mini, serà, serà. A veure qui se'n va cap allà. Cap a Sami Scalafell. Atenció, atenció, perquè és per... És per... Ai, ai, ai, ai, ai. És per... Míriam, Míriam. Què posa aquí? Míriam... Sí, Míriam la grip. Míriam la grip, doncs ja ho saps, eh? Salut i força! Marxem a la perruqueria Harmony, el qual ens ofereix un tall de cabell per a mou, eh? Un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, eh? I que trobareu al carrer Francesc Macià, número 15, de Cuní. Sí, senyor! Oh, atenció, roda la bola! Ha caigut el número 93. 93, 93, eh? The Nef 3 points. El llevo jo mini, serà, serà. Marxa cap allà per posar-se més guapo o més guapa del que ets a la moda cunitenca. Isabel, Isabel Navarro, felicidades y a disfrutarlo. Y nos... Vamos para bingo. Seguim, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí i des del ventilador, per fer marxar la calor, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ara, doncs, és el torn de Doner Pita Pitaren, Doner Pita Palas 2. Ai, no és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2. Ja m'arriba la flaira, de fet, i saludem a la Sif, al Munir, Déu-n'hi-do, eh? Creuem el carrer, eh? Doncs és el mateix carrer de la perruqueria, el carrer Francesc Macià, número 18. Doner Pita Pita Palas 2 ens ofereix un fantàstic durum kebab. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número 33. 33. 53, eh? 33. Ai, edat de Cristo. Se'n va el Doner Pita Palas 2. Blanca, Blanca Martínez, Blanca, muchísimas felicidades. I seguim, doncs, per més premis. Ara és el torn de la Marina. La Marina està morena. Na, na, na, la Marina està morena. tremenda, tremenda. Sí, senyor, tu passaràs bomba a la Marina. La Marina està morena perquè està a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Atenció, roda la bola. I cau, mira, els tres en aquests. El 222. 222. Di-di-di-point. 222. Ai, ai. Senyor, la Marina. Ai, qui se'n va cap allà? 222. És per... A veure, on estàs? Mercè Navarrete. Felicidades y a disfrutarlo. Sí, senyor. Ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local, ens ofereix dos esmorzars. Que atenció, ahí arriba, sí senyor. I cau la bola número 208, la 208, 208 points. Ahí le voy yo, mini. ¿Será? A ver. Aquí se va cap allá. Cap al Bar La Pinya. Es per... Laura, es per... Ahí estás. Aitor Escardó. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn de l'Olivo. Sí, senyor, què dir de l'Olivo? Des que saludem a la Cris, al José, a la Conchi, al Toni, a tot el personal també de l'Olivo. Restaurant Lounge, eh? Ai, que bé que ens tracten, i sobretot quan anem, doncs, al Sound Digis Kilòmetre Zero, i els artistes que hi actuen també, els quals també passen per sol d'hivern. Sí, senyor, i l'Olivo, Restaurant Lounge, en el port de Segur de Calafell, al carrer Rin número 1, ens ofereix un vermut per dues persones. Atenció, roda la bola. I ha caigut la número... A veure què posa. 255. 255. 255. 255. 255. Elia Guayomini és per... A veure. On el tenim? El tenim a la vora. Atenció, se'n va a l'Olivo. Dionísia Casaget. Dionísia, moltíssimes felicidades, eh? Vinga, doncs, seguim a per més premis des de la ràdio Anticrisis, des del ventilador, des de Ràdio Cunit. Ara és el torn de la Bodegueta. La bodegueta. Ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligencia. Atenció, roda la bola. Ui, mira, i cau la número... 304. Ai, 50 números més endavant. Marxem a la bodegueta. Des d'aquí saludem a l'Edu i companyia. Ai, que bé que estem a la bodegueta. Sí, senyor, el teu recopre directe. És per... Aquí estàs, Paqui. Paqui Montalbán. Paqui, felicidades i a disfrutarlo. I ara marxem a la diligència. No ens movem pas de la mateixa plaça. Anem amb els veïns, amb la diligència. Què dir de la diligència? Des d'aquí saludem el Renato i companyia, eh? Sí, senyor, que bé que ens ho passem. I que bé que ens ho vam passar a la Revetlla de Sant Joan. Déu-n'hi-do. La diligència ens ofereix dos vermuts a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recop directe, al ladito de la bodegueta. Oh, que atenció, roda la bola. I cau la número 110. 110. 110, eh? Un segon point. El de Bollomini és per... A veure. És per... El 110... Encarna! Encarna Argilaga! Doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, cuidadín, que no se l'acabi. Ara és el torn de la peixateria Cunit, sí senyor, ja lo sabes. Si quieres una cena elegante, cómprate un bogavante. Si quieres una cena de gala, una cigala, la pescaderia de Cunit. Peixateria Cunit ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Empar Nadal. Poc, atenció, roda la bola. I cau la número... A veure què posa aquí, és el número... 199, 199, 199, eh? 199, on nef, poang. El de Bollomini és per... A veure... Aquí se'n va la peixateria de Cunit... És per... Sara de les Heres. Sara, moltíssimes sol·licitats. Ui, i ara és el torn de la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix, atenció, eh? Un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria, vinga tots, Belo, ara sí, al carrer Conca d'Urbana número 13. Xurreria Belo, aquí a davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Moc, atenció, roda la bola. I surt número cap i cua. El 313, 313, 313, eh? 3, 1, 3, 1, el de Bollomini, serà. A veure qui marxarà cap a la xurreria, Belo. Això està cap al final. A veure, se'n va cap allà. Sílvia Benítez, felicidades i a sucar el xurro, sí senyor. Ai. Bueno, o la porra, o el que faci falta. Ai, que bé que s'està la xurreria Belo. Bueno, ara la deixem, perquè ara és moment de relaxar-nos una miqueta, eh? I marxem amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de yoga o massatge aquí, al carrer Major número 6 de Cunit. Atenció. I cau la bola número 112, 112, 112, eh? Amb dipuang. El de Bollomini, seran? A veure qui se'n va anant de Yoga Studio, eh? Aquí al costat mateix de l'Ajuntament de Cunit el trobem, eh? I és per... Joana Paredes. Joana, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la braseria hípica de Covelles. Sí! Sí, senyor! La braseria hípica de Covelles ens ofereix vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, que trobareu aquí, a la carretera, entre Cunit i Covelles, a la C31. Oci! Arre, notant-ho! Ai, res de la bola! Ai, com ens agraden els cavalls, tu. Mira. Ha caigut, atenció, eh? Ui, mira, la número 1. Número 1, soldat segur, com diria aquell, eh? La número 1, escolta'm. Se'n va a la braseria i pica de Covelles. Conchi Villegas. Moltíssimes felicitats i disfruta-lo cuando quieras. Torna ara per la carnisseria Jaguara. La carnisseria Jaguara que ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Moc. Atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, mira! 100, 100, 100, 100, número 100, el número 100, 100%. Romàntics. Ai, el número 100, 100% romàntic. Com ens agrada el número 100, eh? És el número també del 100% romàntics, el programa de Nadia Alfarji, a la qual recordem que el proper dissabte... Ai, dissabte. El proper dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, farem el sorteig de l'AFEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que comprar Cunit té premi. Més de 600 premis per al sorteig final. Aquesta campanya, doncs, del nostre comerç local fins al 15 de juliol. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador. Un mega creuer per dues persones. El sorteig el realitzarem aquí a Ràdio Cunit el dijous dia 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Alfarji. Recorda que això organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. Déu-n'hi-do, eh? Com ens agrada el número 100, sí senyor, eh? I atenció perquè se'n va a la carnisseria Jaguara. Ingrid Ortiz. Ingrid, moltíssimes felicitats. I ara marxem al pollo a la brasa al sol, que ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, eh? Dissabte o diumenge. Atenció, roda la bola. I cau la número 98. El tenim al costat, 98. Pollo se l'abraça al sol. Se'n va Lalo. Lalo Sendra, moltíssimes felicitats. Vinga, doncs, seguim per més premis. Ara és el torn de la Cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Moc, atenció, roda la bola. I cau la número... 122. 122. 122, eh? Amb dit dit puang. Ell ho allumini. És per... El tenim a la vora també. Atenció, se'n va a la cova. Clàudia, Clàudia Garcia. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del local social al castell, amb aquest sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la noia. Oh, atenció, roda de la bola. I cau la número... 74. 74. 74. 74. El Evo se la serà. El local social se n'anirà. Eva, Eva de la Peña. Felicidades i buen provecho. I ara és el torn del bar Casa Carminya de Travesses Castanyeira. Sí, senyor, bar Casa Carminya. El que ja és tota una institució del nostre poble, situada aquí al Passeig Marítim número 5, al costat de Segur de Calafell, gairebé a la frontera, eh? Ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Casa Carminya, bon proveito! Toc, atenció, roda la bola. I cau la número... 201. 201. 201. 201. El Evo Llumini serà, serà. Qui marxarà cap allà? Casa Carminya. Ai, ai. És per... A veure, a veure, a veure. És per... És per... Aquí no el tenim, aquí tampoc. Se'n va cap allà... Manel! Manel Pizarro! Muchísimas felicidades y a disfrutarlo! na-na-na-na, la pizzeria, na-na-na-na, la pizzeria, la pizzeria, na-na. Ai, sí, sí, pizzeria, na-na, na-na-na, na-na-na, pizzeria, na-na. És el torn de la pizzeria, na-na, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona, el que ens ofereix una pizza per dues persones. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número 169. Ciento 169, eh? En 6 nef point. El de Guillomini és per... a veure, aquí se'n va acabar la pizzeria, nena. És per... atenció, atenció, serà, serà... serà, serà per... Lluïsa! Lluïsa Tomar! Lluïsa, moltíssimes felicitats! Marxem ara amb la cafeteria Benaderia Núria, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Oh, atenció, roda la bola. Atenció, perquè cau la bola número 247. La 247. 247. De 4, 7 points. El de Guillomini és per... a veure, serà, serà... serà per... atenció, atenció. És per... és per... Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen Cortés, Mari Carmen, muchísimas felicidades. I al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga, al carrer Víctor Català número 4, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 243, la 243, 243, de 4, 3 points. El de Guillomini serà, serà per... Ana Maria Paredes, moltíssimes felicitats. Com me piace la pizza, mamma mia, torno per a la pizzeria La Gondola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer 18, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Oh, atenció, roda la bola. I atenció que, mira, cap i cua, el 101, soldat segur, com diria aquell, 101, 101, pizzeria Gòndola, se'n va cap allà, atenció, a veure on estàs, on estàs, el 101, 101, és per... Àngela, Àngela Santa Maria, moltíssimes felicitats, salut i força. I ara és el torn del Saborea, Saborea, Saborea, ben el Saborea, ai el Saborea. Ens ofereix, atenció, eh, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, aquí, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231, de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I cau la número 142, 142, 142, en 4 de points. El de Guillomini és per... Adrián, Adrián Sánchez, moltíssimes felicidades. I ara és el torn del popopollo, popopollo, el popopollo loco. Ens tornem bojos. Popopollo, pollo loco, loco, loco. Qui quieres que te diga? El popopollo loco. Ens ofereix, atenció, un fantàstic mega lot consistent en pollastre d'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, mentre t'esperes comandar, consumició gratuïta. Que atenció, roda la bola. Ai, ens tornem bojos amb el popopollo loco. Loco, loco. Ai, mira, cau el número 223. El 223, 223. 2, 2, 3 points. I diu el Llumini, serà per... Atenció, és per... José Mandil, felicidades y a disfrutarlo sin fin. I seguim amb el nostre mega sudeix de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit. Ara és el torn de la discoteca Low. Sí, senyor, la discoteca Low de Segur de Calafell ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. Des d'aquí saludem al Josico, a l'Albert, a la Mercè, al Josep, bueno, en fi, a tota la gent de la discoteca Low, a la qual es situa a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. Oh, que atenció, roda la bola. I atenció perquè ens ha caigut la número... 150, eh? 150, 150, atenció, a veure qui se n'anirà cap allà. Ai, ai, ai, ai, serà... És per... A veure... Ai, que ara... S'ha despapalat, això, o què? Què passa aquí? Aquí, atenció, se'n va Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchas felicidades! I ara marxem a la Giralda de l'Arbós, el que ens ofereix una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. Ai, campanet s'acabó! Ara, vinga! No, que atenció, roda la bola! I cau la número... 99! 99! Nef, quang! A veure qui serà l'afortunat o afortunada que se'n va a visitar aquest fantàstic palau àrab modernista de la Giralda de l'Arbós. A veure, se'n va cap allà... Noelia! Noelia Cendra! Moltíssimes felicitats! Torna ara pel racó dolç de Cunit, el qual ens ofereix, atenció, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 182. 182, 182, eh? Amb 8 dipuang. El de Bollomini és per... A veure... És per... Això està gairebé 100 números més endavant. Déu-n'hi-do, eh? A veure, doncs, qui se'n va al racó dol. Sí, senyor. Aviam. És per... A veure... Aquí no estàs, aquí tampoc... Aquí estàs! Ruth Rivero! Felicidades i buen provecho! Torna ara pel rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafet a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Atenció, roda la bola. Ui, mira, el 248, el 248, 248, de 4, 8 points. El de Bollomini és per... Se'n va al rincón del Tabea 2. Atenció, és per... Javier Altamirano, felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn de Dinàmica Club Atletisme. A la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. Atenció! un altre numeret que cau, és el número... Ui, mira! El número de la ràdio, el 107, el 107.0, sí senyor. 107 FM, el 107, eh? 107, amb 07 points. I diu, Dominic, quin se va al Dinàmica? És per... Zoe! Zoe Gómez! Zoe, muchísimas felicidades! Ara és el tronc de l'Hotel Àdia. Sí, senyors, de l'Hotel Àdia. Situat a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Seguda Calafell, ens ofereix, atenció, un fantàstic mega menú per dues persones. Hotel Àdia, a la frontera. A la frontera. No he visto cruzar el Pecos, amigo. ¡Bueno! Oh, atenció, roda la bola, a veure què cau aquí. És el número 249. El 249. 249.49. I no la trobem. Bueno, i també podem dir-ho en altres idiomes, eh? Podem dir-ho, per exemple, en valencià. 249. Amb andorrà, 249. Amb mallorquí, 249. Amb occità, 249. Amb la pau, també 249. Déu-n'hi-do, eh? La d'idioma se sabem, eh? I el que s'ha de fer també per guanyar temps. Aquí el tenim, atenció. Se'n va a l'Hotel Àdia. Josep Peris. Moltíssimes felicitats. I per acabar, marxem al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el que ens ofereix una entrada per dues persones aquí mateix, al costat mateix de l'estació de Rodalies de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure què surt aquí. El número és... El 137, 137, a 137, eh? En 37 points. I li vull minis per, a veure, qui se'n va cap allà, el 137, és per... A veure, aquí estàs, és per Auris, Auris Ramírez. Auris, felicidades i a disfrutarlo, claro que sí. Com també des d'aquí volem agrair a tota la gent a la qual ha participat al llarg de tota la setmana en el nostre mega sorteig de la comarca, en agraïment, doncs, a la vostra participació en tots els numerets que us anem oferint tots els dies de la setmana. Com sempre, des d'aquí, des del ventilador, el millor remei per fer passar la calor. Ja ho sabeu, eh? En agraïment a la vostra participació, doncs, us oferim tots aquests premis i que sapigueu que la gent que s'ha quedat sense, la setmana que ve, més i millor. I com no, doncs, felicitem a tots els afortunats, a tots els guanyadors d'aquesta setmana, que sapigueu, ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. I recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. Heu d'utilitzar-los també amb el vostre DNI. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador. Ai, ai, ai. I passar a repassar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis del ventilador d'avui divendres 10 de juliol de 2026 són... A la Casa de l'Oro se'n va Sílvia Calafell. A la Clínica Dental de Cunit, Marta Palomo. Alma Music, Lina Zarra. Bemol Nou, Fernando Gómez. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho, se l'emporta... Marina García. A la Joyería Castillo, Pilar Rodríguez. Sami Escalafell. Miriam Lagrip. A la peruquería Harmony.

Silvia Benítez, Ananda Yoga Estudio Cunit, Joana Paredes, a la Braseria i Pica de Cubelles, Conchi Villegas, a la Camiseria Jaguara, Ingrid Ortiz, a Pollos a la Brasa al Sol, Lalo Sendra, a la Cova del Gorca, Clàudia García, al local social del Castell, Eva de la Penya, al Casa Carminya, Manel Pizarro, a la Pizzeria Nanà, Lluïsa Tomàs, a la Cafeteria Panaderia Núria, Mari Carmen Cortés, a la Penya Bètica de Comarruga, Ana Maria Paredes, a la Pizzeria La Góndola, Àngela Santa Maria, al Saborea, Adrián Sánchez, al Pollo Loco, José Mandil, a la Discoteca Lou, Juan Pablo Rodríguez, a la Giralda de l'Arbós, Noelia Sendra, al Recodols, Ruth Rivero, al Rincón del Tapeo 2, Javier Altamirano, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, Zoe Gómez, a l'Hoteladia, Josep Peris, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, Auris Ramírez. Doncs moltíssimes felicitats a totes i tots, i com no, doncs, desitjar-vos que us ho passeu d'allò més bé venint aquí a la ràdio buscant els vostres tiquets amb el vostre DNI per poder-los utilitzar. Recordeu, vals personal intransferibles i caduquen a cap de 15 dies. I dit això, agrair a tota la gent que ha participat a tota la setmana. La setmana que ve més i millor. Recordem que dilluns és festiu, tornarem el dimarts, si Déu vol, doncs, disfrutant d'aquesta fantàstica mega festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, que us ho passeu d'allò més bé. Molt bon cap de setmana llarg, i si Déu vol, ens tornem a trobar dimarts. Però no canvieu de dial, tenim encara molta més promoció per oferir-vos. Estigueu atents a la nostra sintonia, aquí al ventilador, al qual us saluda des de l'altre costat del transistor un servidor, Jaume Asens. Batonets i abraçades! Siau!

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0 FM. FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí a l'informatiu de Ràdio Cunit, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Hola, avui divendres, dia 10 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Continuem treballant per un municipi més net. Aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia. I l'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit, amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti, doncs, impulsar la seva revitalització, el principal resultat del qual serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria de la Dranyina de Darwin. Eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius. Reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, el teixit econòmic de la ciutadania, el qual serà, doncs, clau també perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I l'actual alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes, repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà l'experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Casanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest passat dimarts i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Casanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporarà noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que consideren essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Casañas també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre, Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes, de 6 de la tarda a 12 de la nit, del 10 de juliol al 22 d'agost, al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i a l'1, 8 i 15 d'agost amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, però que, en el seu retorn, van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre ells destaca la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia, on amb ell hi van col·laborar estretament tres ploms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està germanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complourà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Herbàs. Aquesta audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu, doncs, aquest dissabte, dia 11 de juliol, a les 12 de migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Però encara tenim més notícies referents a la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026. Avui divendres, a 6:45 de la vespre, tenim la cercavila xerida. Inicia la plaça Sant Cristòfol, amb recorregut el qual doncs, es desenvoluparà a través dels carrers de tot el nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Valls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels jugantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulossos, el Ball del Potatuf, el Ball de Cerculets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també avui, a les 8 del vespre, tenim la catapulta a la plaça de la Vila, tercera prova organitzada per mullats i cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable, doncs, portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar per després veure el pregó de la Festa Major. Un pregó de festa major que tindrà lloc, com bé dèiem, també a la plaça de la Vila a les 9 de la nit. Pregó i tret de sortida oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026 a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
4: Què tal, conitecs i conitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de la festa major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la festa major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la festa major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9. Vale? Ens veiem.
2: A més, també a continuació, a mitja hora més tard, tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. La cercavila de foc pels calés del nucli antic amb la participació de la conya infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix Amar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna al cercavila de Cunit de l'Associació Joves per Cunit aquest 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major d'enguany. L'Associació Joves per Cunit ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Recordem, doncs, que començarà a 2:15 de la nit al Passeig Marítim davant de l'Oficina de Turisme. Els establiments participants són el Rodaví, Kismar, Bar-Restaurant La Marina, Chiri el Búnker i el Recinte de Festa Major. Preu del pack, 15 euros. Inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme fins a esgotar existències. I també avui a les 11 de la nit tenim el ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I demà dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí tenim a la plaça de la Unió el Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I dins del marc d'aquesta tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Recordeu, a les 10 del matí, concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament i a 11:15 del matí, inici de l'activitat. Amb un recorregut que tindrà lloc a la sortida de la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada del carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. A més, aquest dissabte vine a gaudir d'una espectacular diada castellera amb la participació de tres colles. Els castellers del Foix de Cubelles, els Torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda, demà dissabte, dia 11 de juliol, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. I també tenim sortida patrimonial Natura i Geologia, aquest dissabte a 6:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Aquesta nova activitat de Natura i Geologia, el que descobrirem el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest dissabte vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada, com bé dèiem, serà la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre, amb places limitades. Reserva la teva plaça ja al 977-67-47-77. 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat.

Cugat.cat. T'hi esperem. I també aquest dissabte a les 7 del vespre tenim Il Crecheto, un espectacle itinerant familiar amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Crecheto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen una proposta visual divertida i sorprenent per a tots els públics.

0: Ferran, que ara tenim més notícies també referents a aquesta festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. I és que tenim el concurs de truites i concurs de rebosteria. També demà dissabte a les 7 del vespre, el concurs de truites i concurs de rebosteria a la pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de rebosteria a les 8 del vespre amb lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I a la mateixa hora també tenim la cercavila d'adults a l'inici a la plaça de la Vila, amb la desfilada tradicional pels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. I participaran al ball de pastorets, al ball de bastons, al ball de gitanes i al ball de panderos. També demà dissabte a les 10 de la nit tenim el correfoc de festa major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de festa major a càrrec dels joves diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió, i la colla local tocats pel foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels diables de Ripollet, els diables de Can Sant Joan i els diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. A més, també tindrem la cercavila nocturna demà dissabte a 11:45 de la nit amb la cercavila nocturna al passeig marítim amb l'avinguda de la Font. El recorregut festiu nocturn en finalitzar, doncs, el correfoc de festa major i prèviament al castell de focs es realitzarà amb la participació dels balls populars de Cunit. I com bé dèiem, també demà dissabte a les 12 de la nit tenim el passeig marítim davant de l'oficina de turisme al gran castell de focs. Amb avís de llançament, seguit d'espectacle lumínic i, a continuació, espectacle pirotècnic amb tronada final. També demà dissabte, a la plaça Jaume Vidal, a les 12 de la nit, tenim el grup musical Fugadors d'Alcatraz. A la plaça Jaume Vidal, com bé dèiem, amb ball amb grup de versions. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I tenim, doncs, com a actuació estel·lar aquest dissabte a les 12 de la nit el concert de Mamaduixa, amb Enric Font i Mike T, al solar de l'avinguda de la Font, davant de l'estació de Renfe. I diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit, la Marieta, el Drac Petit, Caps Grossos, Ball del Patatuf, Ball de Cercolets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i, com a agraïment per la seva participació, rebran un petit obsequi. I també diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre, o no, amb categoria infantil i adult. També, doncs, aquest diumenge a les 12 del migdia tenim missa solemne a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Cunit. Missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció de vehicles. I també diumenge, a 6:45 del vespre, tenim el contraband de Cunit, al solar del passeig marítim amb l'avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per mullats i cremats. Reviu la història de la nostra costa. Uneix-te al contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria infantil i adult. També aquest diumenge, a 7:45 del vespre, tenim la Festa dels Colors, el Holy Fest, solar del Passeig Marítim amb avinguda de la Font, on tindrem el Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. I aquest diumenge, a 7:45 del vespre i fins a 9:45 de la nit, tenim sardanes a la plaça de turisme. Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit. També aquest diumenge, a les 10 de la nit, tenim teatre, Els Plans, a la plaça Jaume Vidal. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares, amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Deulofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordem que hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I dilluns, dia 13 de juliol, dia festiu al nostre municipi. A les 6 de la tarda tenim Festa de l'Escuma a la Rambla del Prat. La Festa de l'Escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant plena de música i diversió perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i alegria. I també aquest mateix dilluns, a les 7 del vespre, tenim el veredicte final entre els mullats i els cremats a la Rambla del Prat. Viu l'emoció del recompte definitiu de punts i descobreix quin bàndol es corona campió de la Festa Major. Veniu amb la samarreta del vostre color i la veu preparada per cridar de valent. A més, també el mateix dilluns, a 7:45 de vespre, tenim espectacle amb màgia Trililitrades a la Rambla del Prat. Trililitrades és un espectacle de màgia ple d'energia, humor i participació de la mà de la tarragonina Judit Trilirí, coneguda pel seu pas per pura màgia de Televisió Espanyola. Presenta un show dinàmic i divertit pensat per sorprendre tots els públics. I també aquest dilluns, a les 10 de la nit, tenim Cantada d'Havaneres i Cançó de Taverna a la plaça Jaume Vidal, amb el grup Son de l'Havana i final amb degustació de rom cremat per tothom. A més, dimarts, dia 14 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I, a més, també encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Tenim nits vora el mar, amb tributo Los Mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats també són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Però encara tenim més notícies, i és doncs que també tindrem una altra sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni. El proper 18 de juliol, a 7:15 del vespre i fins a les 8, a la plaça Tomás y Valiente com a punt de trobada, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777, o bé posant en contacte amb turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. Les places són limitades. D'altra banda, comprar a Cunit té premi, i és que Cunit Vila Comercial, a la CEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, va engegar una campanya des del passat dia 15 de juny que finalitzarà aquest proper 15 de juliol. Més de 600 premis amb sorteig final. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Recordem que, com a colofó final, farem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, el dijous 16 de juliol a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe a la trucada que formularem des de Ràdio Cunit. Recordeu que, si no agafeu el telèfon, passarem al següent candidat perquè s'emporti aquest fantàstic creuer avui per dues persones. Gentilesa de la FEC, Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit, també amb el programa 100% Romàntics, i col·labora l'Ajuntament de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Ahir es va reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar, doncs, les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic i l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. També recordem que el passat dia 8 de juliol es va declarar un incendi forestal al Montmell, a la zona del Pla de Manlleu, entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi era d'alta intensitat i els bombers de la Generalitat hi van treballar amb un important dispositiu format per 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Demanem, doncs, a tota la ciutadania del Baix Penedès la màxima precaució i responsabilitat. Eviteu desplaçar-vos a la zona d'incendis. No us acosteu per fer fotografies o vídeos. Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i, en cas de detectar qualsevol incidència, truqueu immediatament al 112. Protegim el nostre entorn i facilitem la feina dels equips d'emergència. Molta força i ànims a tots els efectius que treballen per controlar els incendis. Recordem, doncs, des del Consell Comarcal de Baix Penedès, màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i també a tot Catalunya. Les altes temperatures dels darrers dies, juntament amb la seguretat de la vegetació, han situat diversos municipis de la comarca en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi forestal. Demanem la màxima responsabilitat i col·laboració de tothom. No feu foc en cap espai natural. No llanceu borilles ni objectes que puguin provocar un incendi. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a prop de zones forestals. Si detecteu fum o qualsevol indici, doncs, d'incendi, truqueu immediatament al 112. Entre tots podem protegir els nostres boscos, el nostre entorn i la seguretat de les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat. I també tenim nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de Baix Penedès, al qual s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. Recordeu que el sistema serà de concurs-oposició, al qual l'entitat convocant serà el Consell Comarcal de Baix Penedès amb un termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquesta és una nova oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Abans que res, us desitgem molt bona festa major. Ara sí, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogó moderades, vents febles, amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar i que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge, domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32 amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejó.
1: Des del Segrià, Flip Flap Ràdio obre les zones. Des de les Terres de l'Ebre, Remember, Ràdio Joventut, respon.
3: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
1: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback. 107,9 Flip Flap Ràdio, 96,3 Remember, Ràdio Joventut i 107 Ràdio Cunit.

Bona tarda, criatures de la nit i del sol. Torna a estar en marxa la màquina. Torna a rutllar el cotarro. I sí, sí, sí, avui arrenquem l'últim espai de la temporada. Aquí, de vuelta al sonido flashback. J.M. Sánchez amb les piles a tope i la cabina tremolant. Perquè avui no venim a acomiadar-nos ploricojant, no, no. Aquí venim guapo avui a cremar la pista com si n'hi hagués un demà. Així que us recomanaríem que pugéssiu el volumen, però pujat de veritat, eh? Que et vegi, que els veïns sàpiguin que aquesta tarda mani el ritme. Estàs aquí, sóc aquí i comencem així. Escolta'm bé, agafa el teu Seat Panda, baixa totes les finestres i comença a sortir carretera oberta amb el sol picant a la cara. Doncs aquesta cançó és exactament això, però en 3 minuts de pura felicitat descarada. Estem parlant dels Katrina and the Waves i el seu himne immortal, Walking on Sunshine, any 1985, amic. La veu d'aquesta americana, la Katrina, es planta al número 8 de les llistes britàniques i puja fins al número 9 del Billboard Hot 100. Va del moment més bonic, quan te n'adones que la persona que t'agrada també t'estima ella. Aquesta explosió al pit, aquestes ganes de sortir corrent a saltar pels carrers, caminar sobre els raigs del sol. Allò que sóc feliç i m'importa un rave que ho vegi tothom. Així que va, ni un segon més de xerrameca, anem a donar-li canya. Tu aixeca't a la cadira, que això no es pot escoltar assegut. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

I a continuació anem a baixar una mica les pulsacions, que veníem de saltar pels carrers amb el sol a la cara i ara toca canviar el xip. Perquè just quan volem que tot passi ràpid, arriba aquest paio des de Londres per posar-nos els peus a terra amb un consell que val or. Parlem de Phil Collins i el seu You Can Honey Love. 1982, un himne a no córrer. Vaja, és un tema que fa moure l'esquelet sense parar. Contradicció perfecta. Així que atenció, que ve la melodia més marxosa de la paciència. Deixa't portar, Phil Collins, You Can Honey Love.

I just quan aquest crack que acabem de sentir ens deia que l'amor no se'l pot accelerar, el bateria, el vocalista, l'ídol, ex-Gènesis, jo agafo el volant i faig un canvi de sentit de 180 graus, macos, perquè ara no toca esperar res, ara toca baixar la pista, engegar les llums i cremar la plataforma fins que surti fuma. Estem parlant de la reina italiana del soul dance, Alexia, i el seu debut en solitari, Me and You. 1995.

0: I de la Itàlia del 95 farem un salt mortal amb tirabuixó fins a l'any 2000.
1: Nadie podrà detenerme.
0: Directes a Holanda, terra de tulipes i de sintetitzadors que et foramen el cervell, perquè l'anterior parlava de tu i jo per sempre, ara arriba el dubte existencial de la pista.

0: Efectivament, criatures, ho has sentit bé. Últim espai de la temporada. T'ho torno a dir perquè quedi ben clar. Aquí no venim a fer bolos de tràmit, venim amb la maleta petada fins dalt de temes que hem ballat, saltat i escoltat mil i una vegades junts. Amb vosaltres, com sempre, el vostre J.M. Sánchez, disparant música des de la gabina. Aquí, de vuelta al sonido flashback. I encara em queda pólvora per estona, guapo.
1: El ritme que va marcar una època.
2: Els grans èxits dels 80 i 90. Els grans èxits aquí hi ha.
1: Prepareu-vos per gaudir d'aquesta explosió de ritme.
3: Ready, set, and begin.
0: I ara agafa't fort, que fem màquina del temps fins a 1983 i aterrem directament amb Roma. Amb aquell solet mediterrani, vespa i ulleres de sol posades. Ja, ja. Vinga, va, perquè arriba el rei de l'Italo Disco. Us parlem de Ryan.

El somni més bonic que hi ha. Viure la vida dolça amb la persona que estimes. Inspirada en el títol de la pel·lícula Fellini. Una invitació totalment descarada a gaudir, a viure lo gran, tu i jo. For the rest of your life. Ryan Paris i el seu Dolce Vita. I ara atenció que parem les màquines un moment, perquè d'Italo Disco Romà agafem un vol directe cap a Suècia. I aquest tema no és un tema qualsevol. Senyores i senyors, aquest ve amb dedicatòria especial de les que fan pessigolletes per la noia més especial que mai he conegut. Així tal com sona. I quan hi ha mort de per mig, aquí a la gabina ens posem molt serios. Bé, serios? I ja està, amb un somriure d'orella a orella. Són els suecs més grans de la història del pop. Ells, Roxette, amb el seu How Do You Know?

Així ja ho saps, noia especial. Això ha sonat per tu. Roxette, Cobra You Know. I compte, compte, que noto una vibració a la gabina. Els vinils tremonen a les prestatgeries. I el tècnic de so s'ha posat el casc de l'obra. Saps què vol dir això, oi? Que ve un d'aquests monstres que quan sona no queda ningú assegut. Ni l'avi, ni la tieta, ni el cambrer del bar. Ningú. Des de New York, l'obrer, el policia, l'indi, el motorista, el cowboy, el militar, Village People, YMCA.

Estem totalment pletònics en el dia d'avui. Ah, quina et portaré ara? Quina et portarem? Deixarem els Village People fent gimnàstica amb els braços i tornem a la bota italiana. Però atenció, que aquesta vegada no és Italo Disco dels 80. Això és una altra guerra. Això és el Piano House dels 90 que va posar mig continent de genolls. T'ho explico ràpid amb un petit exemple. Amb els Wallman, amb Auto Reverse, que quan s'acaba la cinta torna a començar sola. Doncs igual, el punx és una vegada a la disco i la pista te'l demana una altra vegada, i una altra, i una altra. No hi ha manera humana de treure-te'l dels plats. Des d'Itàlia, ja vol dir amb el seu de Found Love. Arriben al número 1, el Hot Dance Music Club Play America. Número 24 a Itàlia i esclatant a totes les discoteques.

Woo!

0: Sí, sí, ho has sentit bé. Abraçades fortes des de la cabina, amics i amigues. Que aquí no ens amaguem. No ens amaguem res. Continuem endavant perquè ganes en tenim per donar i vendre. I música, música no falta, que la maleta encara pesa el seu. Així que agafeu-vos, que la festa segueix rodant amb el vostre J.M. Sánchez al timó.
1: Des de les Terres de l'Ebre, el 96,3 de la FM. Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: I ara canvi de decorat total. De la pista italiana saltarem a Londres, més colorista, més estrafolari i més genial dels 80. Perquè arriba el personatge amb barret, trenetes i amb més maquillatge que tot l'aparador d'una perfumeria. Número 1 al Regne Unit durant 6 setmanes seguides. La permanència més llarga al capdamunt en tota la dècada fins llavors. I el single més venut de tot 1983 a les llistes britàniques, número 1 al Billboard Hot 100. Senyors, senyores, Culture Club amb Boy George i el seu Karma Carmillion capdavant i el seu monumental tema. Va tots a cantar el Karma, Karma, Karma, que sé que us el sabeu.

0: Atenció, atenció, silenci a la sala. Perquè ara a continuació s'aturaran els rellotges. Deixem el camió del Boy George canviant de colors i ens plantarem a Estocolm. Quarts una de la matinada, perquè arriba l'artilleria pesada.
1: La leche!
0: Sí, ells, els quatre de la corona sueca. Són ABBA. Amb el Give Me, Give Me, Give Me. A Man After Midnight. Octubre de 1979. Va, que ja passa de la mitjanit i la pista ens crida. Amunt amb aquests braços.

i del Suecs, demanant amor a mitjanit, saltarem a Düsseldorf del 98, que la nit continua i cada cop es fa més fonda, més fosca i més elèctrica, perquè ara arriba un dels productors més letals de tot el trans europeu, el paio que tenia les llistes britàniques segrestades. Parlem de Shais amb la veu britànica de Tina Cousins. Va, que baixa la boira, pugen els làsers i entrem al temps misteriós. Mysterious Times.

Conte que això està tremolant, l'edifici sencer. Que sí. Deixarem enrere els temps misteriosos de Xais i sense sortir de la pista farem un bot cap al nord, directes cap a Copenhagen. Perquè ara arriben dos danesos armats fins a les dents. Armats amb què? Amb timbals, senyors. Timbals de veritat, tocats amb les mans a tota castanya. Són Safri Duo. Amb el terratrèmol conegut arreu com Plate Alive. Prepareu els braços, els genolls i les cervicals, que quan entrin els bongos no respondré de ningú.

0: Mamma mia, mamma mia. Preparat que d'aquí un moment tornem a Itàlia.
1: Sense pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa. Sense pausa. Amb J.M. Sánchez. J.M. Sánchez.
2: Tan sols temes que fan història.
3: No vengan con mentiras, que porque somos mayores no somos idiotas. Son unos mentirosos, unos muertos de hambre, sin vergüenzas. Y no me moleste, que estoy en la cocina.
4: Des de les Terres de Ponent, al 104,8 de la FM, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Noguera i Segarra.
0: I és que quan una cosa funciona, funciona. Deixem els timbals danesos fumejant i ens plantem a la Itàlia de 1980 amb americana entallada, cigarret imaginari i el pas més xulesc de tota la península italiana. Parlem del gran Pino Rangio i el seu colossal McQuala Idea.
5: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

0: Molts consideren aquesta cançó el primer rap funk fet a Europa. Sí, sí, com ho sents? Aquest italià parlant, cantant amb aquella veu greu de galant, de cabaret, que estava inventant coses que ni ell mateix sabia. Pino Orangio! I ara ens tocarà posar-nos una mica transcendentals, però en marxa. Sí, sí. Perquè després del rap italià del Pino arriba una cançó que és història. Història en majúscules. Una cançó que parla de nosaltres, dels de la ràdio.
1: Que idea, que idea, que idea.
0: I que ens va vaticinar el futur en 3 minuts i mig de sintetitzadors. Són The Buggles.

pura melancolia tecnològica. Una bella glòria de la ràdio que veu com la seva època s'acaba. És escombrada per la imatge. I les màquines, t'escoltava per la ràdio, allà pel 52. En Trevor Horn imaginava un futur discogràfiques amb ordinadors al soterrani fabricant artistes. I nosaltres aquí, dècades després, encara fent ràdio i encara punxant-la. Qui va matar aquí, eh? La ràdio és immortal, amics meus. Vinga, va, doncs, alcem la copa per totes les estrelles i que soni la profecia tantes vegades com vulguin. The Buggles, The Video Kill the Radio Star. I des de la ràdio, que no morirà mai, farem un salt de segle sencer. Deixem el 79 de Buggles i aterrem al 2002. Ella és Kate Ryan. I el seu de Sanchez. Una jugada mestra.

0: I ara d'aquest Ryan, no sortim de Bèlgica, senyors, senyores, amics, amigues, que ningú toqui res, que aquest país petitó ens ha donat una lliçó de dans darrere l'altra aquesta tarda. Però ara girem el rellotge enrere fins a 1989, fins al Big Band, fins al tro fundacional que va obrir la porta de tot el que ha estat sonat després. Són Technotronic amb el seu Papa amb Jam. Darrere els botons, el productor belga Jup Bogar i el micròfon, la rapera congolesa i a Kid Kay, la veritable veu d'aquest monstre. Un monstre que surt el 18 d'agost de 1989 i escombra el mapa. Número 2 al Regne Unit, amb 15 setmanes a la llista. Número 2 al Billboard Hot 100 americà. I número 1 a Bèlgica, Finlàndia, Islàndia, Portugal, Espanya. Va, obeïu la consigna que humana la història del dance. Technotronic.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor.

0: ara ve el moment de la confessió, família, sí. Ho reconec, davant de tothom, avui ens saltem la cançó lenta, perquè mireu, aquesta que ve no està bé al playlist, ens ha vingut de sobte, que al cap. De sobte, aquí a la gavina, i la veritat, hem pensat que hagués estat un delicte, una ofensa imperdonable, deixar acabar la temporada sense que sonés una vegada més. Perquè hi ha cançons que truquen a la porta i no els hi pots dir pas que no.
1: Espérame, bombón. Papá, pide algo dulce esta noche.
0: Os parlem de l'agrupació de Human League. Ja no cal dir gran cosa més, no? L'Eterna, Don't You Want Me.

0: Presteu-me una mica d'atenció. Perquè ara la gabina ens transformarà en una fira, en tòmola, cavallets i tot, ja inclosos. Deixarem els The Human League i els seus sintetitzadors i plegarem veles cap a 1978 a un institut americà de pel·lícula. Amb tupers encominats, faldilles de vol i caçadores de cuir. Unotes, sí, sí, fa olor de crispetes i de brillantina. Sí, sí, olor de crispetes i de brillantina. Perquè aquest tema musical que us posarem ara està a la cinta VHS de casa nostra, que tothom la teníem supergastadíssima, perquè la rebobinàvem i la rebobinàvem, acabàvem de veure la pel·lícula i començàvem de nou.
1: La leche!
0: Fins i tot us podria dir que els mobles del menjador se sabien els diàlegs de tantes vegades que l'havien posat. Sí, sí, ells, Olivia Newton-John i John Travolta. La Sandy i el Dani amb l'himne definitiu de Gris. You are the one that I want.

I ara feu lloc a la pista, que entra Sa Majestat. Deixem la Fira de Cris, l'engominat i les malles i saltarem 7 anys endavant al New York del 85. Una noia de Detroit amb collarets de goma

La senyora, la dona, la diva que està a punt de menjar-se el planeta sencer mossegada i prou que ho va fer. Madonna, la reina, la única, amb aquest Into the Groove. Estiu de 1985, la cançó de la seva primera pel·lícula com a protagonista, buscant a Susan desesperadament. I aquí ve la dada que va fer història.

Va, que sona el ritme que mai s'apaga. Oh, yeah. Anem a fer aquesta crida tots a la pista perquè arribi Corona de Raining of the Night.

I encara no marxem d'Itàlia. I saps què et dic? Que no penso demanar perdó. Ja, perquè aquesta tarda la bota italiana ens està donant un màster en fer ballar el personal. I quan una cosa va bé, és en repeteix. Punto pelota. Ara toca l'Italo Dance del 2000. I amb truc de màgia inclòs, perquè aquest tema és com trobar el Seat Panda del teu pare aparcat al garatge. La carrosseria és clàssica, però el que porta dins ja és una altra història. Som Precioso Fit Marrying, els germans Andrea i Giorgio, amb el seu Voglio Vederte Danzare.

0: que ho noto. A punt d'entrar a la recta final d'aquest espai que avui tanca temporada. Sí, senyors, ja ho sabeu. Aquest programa ja està mirant de reull al setembre, esperant com un nen la nit de Reis per tornar a arrencar motorets. Però mentrestant aquí seguim amb vosaltres, que m'heu robat el cor. I ho dic de ben forra, perquè se senti fins a l'últim transistor. JM Sánchez en cabina i de volta al sonido flashback a tota màquina.
1: Aviam si el show es desperta. Aviam si el show es desperta. Que venen exercicis a tota màquina.

0: Des del Penedès, al 107 de la FM. Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Anoia.
1: I per entrar en aquesta recta final no podia venir qualsevol, havia de venir ell, el pelirroig més estimat del planeta, el gentleman del pop. És Enric Asley amb Together Forever. Together Forever.

0: dins d'aquesta recta final que ja crema, tornem a fer parada a Itàlia. I van 4 ja avui, batent tots els rècords de la casa. Perquè si algú va saber convertir els somnis en sintetitzadors, van ser aquests paios amb els seus estudis de Milà fumejant nit i dia. Silver Pozzoli, de nom real, Silvio Pozzoli, milanès de pura cepa, amb el clàssic dels clàssics de l'Italo Disco, Around My Dream.
1: La leche.
2: Dices en serio?
0: Any 1985, el seu debut en solitari, quin debut, criatures. Top 10 a Alemanya, arribant al número 9. Top 30 a França, Holanda, Suïssa, número 1 al Sud-Àfrica, al llarg de setmanes i setmanes. Vinga, va, que els somnis també ballen. Tanquem els ulls i amunt. Silvio Pozzoli amb tots vosaltres. I com no, aquest Jerome McGrimmer.

Bueno, bueno, bueno, encara em veig el mirall amb pantalons curtets. Aterrissant el somni del Cyril Pozzoli, You Are My Dream Around. Que no pare. Des d'aquesta cabina, ara farem un canvi d'escenari radical. Fora els 80, apaguem la lluna i el solet i encenem la caldera, perquè el que ve ara no és una cançó, és una autèntica locomotora llançada a tota velocitat. Des de Portugal, en part de totes les discoteques d'Europa, arriben Kadok amb el seu mític The Night Train. Va, que el revisor no espera. Bitllets a la mà.

i el tren nocturn de Cado que ens deixa a l'estació perfecta. Perquè ara que ja tenim la nit en marxa, arriba la petició formal, la instància oficial que la nit no s'acabi mai. Seguim a Itàlia, que aquesta tarda hi tenim pis llogat. No ho negaré. Però amb accent britànic, atenció a la barreja. És la Kim Lucas. Amb el seu Let It Be The Night.

Vinga, va, companys de pista, de cabina, de cerveses compartides i de nits que no s'acaben mai. Us sento, us noto i us juro que aquesta energia que m'envieu és la gasolina d'aquesta cabina. Seguim en recta final de temporada i seguim a tope, que aquí no es rendeix ni el taló. I ara farem un gir elegant del volant, baixarem les revolucions del tren nocturn i de l'Italo Dance i pugem de classe. Des de Bèlgica, Ivan 3 avui, els Soul Sisters.

del cor dels South Sisters pujarem un pis amunt, l'últim, directament al cel. Perquè si portem tota la tarda buscant camins al cor, ara arriba la senyora que va trobar l'adreça exacta del paradís. I resulta que era aquí, a baix, a la terra, entre nosaltres. Belinda Carlisle, ex-líder de Cocos, amb el seu himne etern, Heaven is a Place on Earth, setembre de 1987. Escombrada planetària número 1 al Billboard Hot 100 al desembre del 87. Número 1 al Regne Unit durant dues setmanes. Quina perla. Va, mirant amunt, braços oberts i tots amb la Belinda, que el cel és aquí. Lo dit, Heaven is a Place on Earth.

I ho has sentit bé, família, gairebé tanquem portes. I quan es tanquen portes no es tanca amb una espelmeta, es tanca amb artilleria pesada. Deixem el cel a la terra i marxem cap a New Jersey, on hi ha una cavallera al vent, una guitarra en tot box i 400.000 punts alçats a l'aire. Ha quedat raro, no? Quedat... els Bon Jovi i el seu himne dels himnes, Living on a Prayer.

I compte, compte ara, que s'apaguen els llums de la gabina. Se sent un tro a la llunyania, grinyola una porta i a mi se'm posa la pell de gallina, perquè després de l'artilleria pesada dels Bon Jovi arriba el rei, no un rei qualsevol, el rei del pop amb majúscules i corona de diamants. Michael Jackson, amb el monstre, mai millor dit, el monstre dels monstres, a Thriller, produïda pel mestre Quincy Jones i publicada com a setè i últim single del seu àlbum més venut a la història.

Encenem els llums amb mitges, família. Aquest moment que tots coneixem, la lenta final. I jo, que sóc un xulo de cabina i no ho penso negar, avui tinc un nus a la gola com un puny. Però que ningú m'ho digui a la cara, que ho negaré tot. Ha estat una temporada de traca i mocador. Hem ballat, hem saltat, hem cantat com si ens anés la vida. I vosaltres allà a l'altra banda, fent-ho gran. Des de les Terres de Ponent, amb aquesta gent que sue i es rebelles com ningú. Des de les Terres de l'Ebre, on el riu baixa tranquil, però la pista crema. I des del Penedès, entre Vinyes i Altaveus, que allà se'n saben fer un niu de festa. A tots i cadascun de vosaltres, gràcies en mayúscules. M'heu robat el cor i el lladre, que me'l torni al setembre, que el necessitaré per la propera temporada. I marxem com manen els cànons de la discoteca, baixant revolucions amb quatre irlandesos que ho van canviar tot. Us parlem dels U2 amb el seu tema I Still Haven't Found What I'm Looking For, any 1987 del monumental de Joshua Tree, que va arribar al número 1 del Billboard Hot 100 americà i top 10 al britànic. Al capdavant, el Bono. I saps què et dic? Que nosaltres tampoc. Que tampoc hem trobat el que estàvem buscant, per això tornem al setembre. Perquè encara que ens quedin cançons per trobar, nits per cremar i pistes per omplir, aquí s'acaba la temporada, però no s'acaba res. Així doncs, cuideu-vos molt, estimeu-vos molt més i que el so no pari mai. Ha estat un honor, companys de viatge, en Gavina J.M. Sánchez, de vuelta al sonido flashback. I l'ho dit, tancant la gavina i fins la propera, fins a la tornada al setembre, us deixem amb els YouTube. I ara sí, és el moment que s'apaguen els llums i ens veiem al setembre, amics.

Hola amics i amigues, benvinguts un cop més al Royal House Music, un programa carregat de molta música house en totes les seves variacions, com el tech house, el techno house, el deep house, l'underground, l'anti house, en fi, afro house, tot el que entra amb això dels indies house. Aquí ho posem. Soc DJ Vanur, el teu DJ, i a partir d'ara fins a dues horetes escoltaràs temes com aquest i molt millors sintonitzant amb nosaltres aquí a través de la FM i també a través del podcast i com no de la plataforma iVox, que ja ho sabeu, que deixo tot penjat perquè escolteu quantes vegades vulgueu. I tot això i molt més aquí, al Royal House Music. Hola, hola, benvingut. Ara sí, ara comencem. Jo vull fer amb un tema techno house perquè té que començar molt fort, amb un tema de l'any 97, per mi és un dels millors temes perquè té un saxo brutal, es diu Side of Vive i és una d'aquelles cançons que sempre que he posat i triomfat com la Coca-Cola o molt més i tothom li encanta. Això amb molts vatios, amb molts watts, pimba, pimba, pimba, és brutal. Escolta'l, si pots donar-li veu, dona-li veu i disfruta, tanca els ulls i deixa't emportar per al Royal House Music.

0: Bueno, Incrip, una de les millors cançons amb un saxo que tenen una vibració brutal, bestial, vull dir, és d'aquelles cançons que jo des de la que la tinc de l'any 1997 la torno a posar, per mi no passa moda, és que és una cosa espectacular, la veritat que sí, és una cançó amb molta energia, amb molta, molt bona vibració, com pots escoltar, i la veritat és que porta l'Estat a l'infinito més allà, vull dir, són aquelles cançons que no moren mai, al contrari, agafen més vida. Vive Van, Say of Vive. Anem a baixar una miqueta al ritme, però no a l'estil. Betty Davis, amb aquest Black Crown, aquelles cançons també que t'entren molt bé aquí al Royal House Music.
1: Hola, hola. Això està de moda.

Betty Davis, quina cançó tan maca, tan clàssica de... que sona aquí al Royal House Music. Ara anem amb algú més, Dirty Dancing, sí, també amb versió house, això sí. Carlos Santana ha fet aquest estil amb el Ribi Riviera, ha fet aquest tema tan guapo que ja ho sabeu tot, que és de fa uns anys.

0: Increïble. Abans era un saxo i ara és una guitarra. Els instruments de la música i el panorama house són molt importants perquè és el que dona vida al house. No és només la base, sinó l'instrument que s'utilitzi cada cançó amb el seu estil, evidentment. Això és el que té. La bona música del Royal, Royal House Music. Nosaltres continuem amb aquest Kasim i Yes Man, original mix.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.

Smoking House Mess, Authentic Mess Negra House and Passion Sound Chicago. Es nota, eh? Aquest Casimin és una versió bastant guapa del Yes Man que t'entra bé. Anem a un altre Casimin, ja que aquest, aquestes persones fan aquesta música més que m'agrada. Release Fist de Mika Tiam. És una altra d'aquestes cançons que també te'n deixaran portar. Si t'agrada el house, això ja és profunditzar, eh? Com esteu? Com esteu? Acabes de connectar? Benvingut a través de la FM. Sempre rebem a tothom perquè a les ondes arribin

cinto dichas Royal House Music. Sembla que no, però aquesta música t'entra molt forta i molt bé. L'Authentic House aquí al Royal House Music. Soc Ivan Ullach i espero que estiguis una estoneta amb mi passant-ho bé. Dues horetes. Bé, quan poso temes d'aquests, la veritat és que me vengo arriba. Kingdom House, Deixa't emportar, perquè ara el que ve a continuació també té lo seu. Estic parlant de Charter i Barce amb aquest Say You're Free. És una extensió mix que també t'agradarà, si t'agrada el house, evidentment. Ja ho saps, que tots els houseeros que estem aquí tots junts esperant que molt aviat, i dic molt aviat, monti alguna festeta d'aquestes amb el so original Chicago i Ibicenco dels anys 80 i 2000. House music.

increïble aquest house, tan dur i tan bo i tan potent, que porta situacions vivides i molt canyeres. Charlie's Hay, Big Watch, Watch Love, Crazy Visa Remix. Anem a escoltar-lo.

What's Love, una cançó que hem escoltat de moltes maneres, però no mai en vaig house, que tocava. Ara ve si cada Semi of Essential, una versió de Eric B. Remix, que segur, segur, segur, aquesta sí que també t'agrada, sí que t'agraden totes. Què anem a fer-la? La bona música està aquí al Royal House Music. Music. Music. Music. Music.

0: doncs anem una mica més trebalero amb aquest Zico DJ i Mikey Body Rock. Una cançó també d'uns anys, la més caracteritzada més Afro House, que sona així de bé.
1: Royal House.

0: Mac and Your Body en Afro House aquí al Royal House Music, que sempre va bé algun tema Afro House, mira que sí. Anem en Code 3000 i aquest Everybody Get Up. Vinga, tots cap amunt. Un remaster fet amb passió.
1: Això és, això és Royal House, House, House Music, a través de la FM.

Everybody. Anem en Communication i Roland Claps amb aquest Will Kell Chapin John Mine, una versió clàssica del House Chicago aquí, ara mateix, al Royal House Music.

quina cançó, quan canten aquesta melodia així tan maca, amb aquest so tan guapo, però la veritat és que et deixes emportar i dius viva el house. No, viva el Royal House Music. Soc Ivan Uriac i aporto molt bona música aquí per tu. Més conegut com DJ Ivan Ur, el millor del house, el millor del moment, si són classes també, i com no, sense etiquetes, ni abans ni ara, simplement que soni bé, que tingui bon so i bona producció. Així és Royal House Music. Royal House.

Bueno, això que acaben de tan guapa es diu Spare Club. I és per Cookie Monsters. Uns noms molt estranys, però una música molt bona.

0: Royal House Music. Ja portem una horeta de programa i encara ens queda molta més música aquí al Royal House Music. Soc Ivan Ur i estic amb tu perquè disfrutis aquest moment de la bona música.
1: M'agrada, veritat. Que bon so.
2: En directe, en sessió, ja hi van enviar.
3: Sintonitzes en directe Royal House Music.
0: Whole Million i amb aquest Oh! És una versió de Dimitri from Paris Stinson. Molt original, molt classic house, aquí ara mateix. Una horeta de programa, es queda una horeta més aquí endavant i continuant fins a arribar en el moment. Dues hores de programa aquí, sempre, a través de la FM, a través d'aquestes emissores tan maques arreu de Catalunya, com és des de la província de Lleida, la província de Tarragona i la província de Barcelona. I ja mateix a Girona també, clar que sí. Vull enviar una forta felicitació, com no, a tota la gent que ens segueixen des de Sant Joan d'Espí, des de Cunit, i com no, també, com no, a través de la plataforma iVox arreu del món. Ja ho sabeu que aquí sempre, sempre, sempre estarem a la bona música. També de les Terres de l'Ebre, com no, forta abraçada.

En fi, des de Lleida, a les Terres de l'Ebre, a Cunit o a Cornellà, al Sant Joan d'Espí, benvinguts a tots, una forta abraçada i sempre escolteu FM.

Això és un house tan clàssic, recorda de les discoteques de principi, quan el funk sonava i fotien house i ei, que moderno, eh? Ara sona molt retro, perquè sí. Copyright and Fister and Wilson, i aquest Ace It és un d'aquelles temes que et porta el cor i et porta molt bons records. Això és massa, això és canya, això és royal house.

0: en directa en sesión de Alba Nuriani.
1: I així a fora entra Costa Rica amb aquest White Indian Music. Boníssim. Monzo.
2: Hola, hola. Hola.

Tona Costa Rica, eh? Anda, que el nom no sona encara molt, eh? Aquest sí, Crayon, Give Your Up. Algo més relaxant, més de Deep House, perquè escoltis aquí també, clar que sí. Aquí posem de tot i per tots.

0: Com ja podeu veure també aquí, Dick House, per què no? També una mica de relaxació. Va bé, perquè si és el tema que entra a continuació, doncs té com més força. Crazy Visa, alegres, així és, tal qual.
1: Sintonitzes en directe Royal House Music.

Alegres, bon tema. Sí, senyor, Crazy Visa. I ara entrant a pista o amb tot en so, Chris Sauze amb aquest Hope Kisses. Lisa Botax ha fet aquest remix, aquesta versió, que segurament també t'agrada aquí al Royal House Music. Ja portem una hora i 20 minuts quasi, i encara es queden uns minuts per davant, 40 exactament, amb molt bons temes preparats per tu. Això és Royal House Music.

0: Que bé sona aquest tema. Ja pot ser un remix com original, que sona així de bé. Et sonava, veritat que sí. Anem a escoltar un tema que ara mateix està entrant. Christian, Strain Togord. Molt guapo, t'agradarà. Sí, tant que t'agradarà. El bon house, aquí al Royal House. House.
1: Music.

amb so d'orquestra, clar que sí, així també sona el Royal House Music. Ja sabeu que dintre dels estils de house hi ha tantes variacions que no acabaríem mai. Crystal X, Frankie Wash, amb aquest The World You See. A Royal House Music.

0: sessió DJ Ivan Uriac.
1: Sintonitzes en directe Royal House Music.
2: Bueno, segueix una mica en blanc, eh? A vegades passa que les cançons fan una mala passada. Això veieu que és tot natural, que no és un ordinador només, sinó que hi ha una persona, hi ha algun humano detrás de tot esto. Un servidor, Ivan Uriac. En fi, aquí, continuem. Ens queden 20 minuts, bueno, 19, exactament, per continuar posant bona música com aquest, Christor Giotto amb Out of Reach.
3: Royal House Music.

0: directe Royal House Music.
1: Bueno, canviant una mica el rotllo, Crazy amb aquest celeta. Ja veieu que el house té molt per anar amb molts abanicos, molts estils dintre del house. Hem posat The House, hem posat Tribal House, hem posat Underground, The House, Techno House, vull dir, tot. I ara toca això. Ala, celeta, perquè som molt selectosos.
0: En directe, Royal House Music.

0: sintonitzes en directe Royal House Music.
1: Ara estem amb aquest de Fraser Noise, aquest Mirari. És una versió de Fishgram Music i que també és un, bueno, un sistema així, és una mica més tecnològic, però en l'essència house com té que ser. Espero que estiguis bé, espero que ara mateix estiguis connectat i recorda que a través de la ràdio La Carta deixem gravat aquest programa i tots els que ja hi ha perquè puguis escoltar qualsevol. Intentem sempre ser variats, vull dir, no sempre posar les mateixes cançons perquè sigui més ameno i tinguis cultura musical, que això ha estat aquest programa que t'aporti, no que et resti. Evidentment, i que sentis i que diguis, hòstia, hi ha bona música, senyors. No tot és el que es volen vendre ni el que es volen posar, sinó hi ha bona música. I si no saps on escoltar-la, doncs ja tens on digues-hi als teus amics, digue-li a tothom. Royal House Music, un programa dedicat a la bona música house, que escoltaràs temes com aquest. Royal House Music.

Estàs escoltant Royal House Music. Bueno, família, pues tot té un principi i ara ja té un fi. Aquest programa s'acaba. Això ja ens deixa, però prometo volver. Puedo decir, puedo prometer y prometo volver. Un cantit això ja en quatre paraules i parlant políticament. Això del house en porta està l'infinit més allà. La gent es torna boja, deixen portar i molts descobreixen la bona música.

Bueno, pues vull acabar així d'aquesta manera. Encara entrarà alguna consulseta? Poder no, poder sí, qui lo sap. Ha sigut un plaer, DJ Iván Uriac, aquí a través de la FM, a través de aquestes quatre emissores que estem emitint en la FM, que segur que estàs escoltant amb una d'elles. Recorda també el podcast escoltar i també a través de la plataforma iVox, que deixem el podcast gravat perquè escoltis. Ha sigut un plaer i molt aviat ens tornem a escoltar. Adeu-siau!

0: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
1: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
0: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I Educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
5: 107.0
6: FM.
7: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
7: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més aquí a l'informatiu de Ràdio Cunit, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui divendres, dia 10 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Continuem treballant per un municipi més net. Aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia. I l'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit, amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques tècniques i una estratègia compartida que permeti doncs, impulsar la seva revitalització, el principal resultat del qual serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria de la Dranyina de Darwin. Eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius. Reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals al teixit econòmic de la ciutadania, el qual serà doncs, clau també perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I l'actual alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes, repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest passat dimarts i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmara, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporarà noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que consideren essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre, Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes de la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit, del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i a l'1, 8 i 15 d'agost amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3:15 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, però que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre ells destaca la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Calbaró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia, on amb ell hi van col·laborar estretament tres ploms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està germanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració del, i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu, doncs, aquest dissabte, dia 11 de juliol, a les 12 de la migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Però encara tenim més notícies referents a la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026. Avui divendres, a 6:45 de la vespre, tenim la cercavila Xerida. Inicia a la plaça Sant Cristòfol, amb recorregut el qual doncs, es desenvoluparà a través dels carrers de tot el nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulossos, el Ball del Potatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també avui, a les 8 de la vespre, tenim la catapulta a la plaça de la Vila, tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable, doncs, portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar per després veure el pregó de la Festa Major. Un pregó de Festa Major que tindrà lloc, com bé dèiem, també a la plaça de la Vila a les 9 de la nit. Pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026 a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
8: Què tal, cunitecs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9. Vale? Ens veiem.
4: A més, també a continuació, mitja horeta més tard, tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. La cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la conya infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix Amar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna el cercavila a Cunit de l'Associació Joves per Cunit aquest 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major d'enguany. L'Associació Joves per Cunit ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Recordem, doncs, que començarà a 9:45 de la nit al Passeig Marítim davant de l'Oficina de Turisme. Els establiments participants són el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri el Búnker i el recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme fins a esgotar existències. I també avui a les 11 de la nit tenim el ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de la vespre. I demà dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí, tenim a la plaça de la Unió el Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I dins del marc d'aquesta tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Recordeu, a les 10 del matí, concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament i a 11:15 del matí, inici de l'activitat, amb un recorregut que tindrà lloc a la sortida de la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada del carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. A més a més, aquest dissabte vine a gaudir d'una espectacular diada castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els Torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda, demà dissabte, dia 11 de juliol, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. I també tenim sortida patrimonial Natura i Geologia, aquest dissabte a 6:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre, a

Itinerant familiar amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Cricetto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen una proposta visual divertida i sorprenent per a tots els públics.

però encara tenim més notícies també referents a aquesta festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. I és que tenim el concurs de truites i concurs de reposteria. També demà dissabte a les 7 del vespre, el concurs de truites i concurs de reposteria a la pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a les 8 del vespre amb lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I a la mateixa hora també tenim la cercavila d'adults a l'inici a la plaça de la Vila, amb la desfilada tradicional pels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. I participaran al ball de pastorets, al ball de bastons, al ball de gitanes i al ball de panderos. També demà dissabte a les 10 de la nit tenim el correfoc de festa major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de festa major a càrrec dels joves diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió, i la colla local tocats pel foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels diables de Ripollet, els diables de Can Sant Joan i els diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. A més, també tindrem la cercavila nocturna demà dissabte a 11:45 de la nit amb la cercavila nocturna al passeig marítim amb l'avinguda de la Font. El recorregut festiu nocturn en finalitzar, doncs, el correfoc de festa major i prèviament al castell de focs es realitzarà amb la participació dels balls populars de Cunit. I com bé dèiem, també demà dissabte a les 12 de la nit tenim el passeig marítim davant de l'oficina de turisme al gran castell de focs. Avís de llançament seguit d'espectacle lumínic i a continuació espectacle pirotècnic amb tronada final. També demà dissabte a la plaça Jaume Vidal, a les 12 de la nit tenim el grup musical Fugadors d'Alcatraz. A la plaça Jaume Vidal, com bé dèiem, amb ball amb grup de versions. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I tenim, doncs, com a actuació estel·lar aquest dissabte a les 12 de la nit el concert de Mamaduixa, amb Enric Font i Mike T, al solar de l'avinguda de la Font, davant de l'estació de Renfe. I diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit, la Marieta, el Drac Petit, Caps Grossos, Ball del Patatuf, Ball de Cerculets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i, com a agraïment per la seva participació, rebran un petit obsequi. I també diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre, o no, amb categoria infantil i adult. També, doncs, aquest diumenge a les 12 de migdia tenim missa solemne a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Cunit. Missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció de vehicles. I també diumenge, a 6:45 del vespre, tenim el contraband de Cunit, al solar del passeig marítim amb l'avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per mullats i cremats. Reviu la història de la nostra costa. Uneix-te al contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria infantil i adult. També aquest diumenge, a 7:45 del vespre, tenim la Festa dels Colors, el Holy Fest, solar del Passeig Marítim amb avinguda de la Font, on tindrem el Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors.

0: Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. I aquest diumenge, a 8:15 del vespre i fins a 10:15 de la nit, tenim sardanes a la plaça de Turisme. Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit. També aquest diumenge, a 10:00 de la nit, tenim teatre, Els Plans, a la plaça Jaume Vidal. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares, amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria d'Olofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordem que hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebren a la plaça Jaume Vidal a partir de 8:00 del vespre. I dilluns, 13 de juliol, dia festiu al nostre municipi, a 6:00 de la tarda tenim Festa de l'Escuma a la Rambla del Prat. La Festa de l'Escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant, plena de música i diversió perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i alegria. I també aquest mateix dilluns, 7:00 del vespre, tenim el veredicte final entre els mullats i els cremats a la Rambla del Prat. Viu l'emoció del recompte definitiu de punts i descobreix quin bàndol es corona campió de la Festa Major. Veniu amb la samarreta del vostre color i la veu preparada per cridar de valent. A més, també el mateix dilluns, a 8:15 del vespre, tenim espectacle amb màgia Trililletrades a la Rambla del Prat. Trililletrades és un espectacle de màgia ple d'energia, humor i participació de la mà de la tarragonina Judit Trilirí, coneguda pel seu pas per Pura Màgia de Televisió Espanyola. Presenta un show dinàmic i divertit pensat per sorprendre tots els públics. I també aquest dilluns, a 10:00 de la nit, tenim Cantada d'Havaneres i Cançó de Taverna a la plaça Jaume Vidal, amb el grup Son de l'Havana i final amb degustació de rom cremat per tothom. A més, dimarts, 14 de juliol, a 11:00 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I, a més, també encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Tenim Nits vora el mar, amb tributo Los Mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats també són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Però encara tenim més notícies, i és doncs que també tindrem una altra sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni. El proper 18 de juliol, a 7:15 del vespre i fins a 8:00, a la plaça Tomàs i Valiente com a punt de trobada, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé posant-te en contacte amb turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. Les places són limitades. D'altra banda, comprar a Cunit té premi, i és que Cunit Vila Comercial, a la CEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, va engegar una campanya des del passat dia 15 de juny que finalitzarà aquest proper 15 de juliol. Més de 600 premis amb sorteig final. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Recordem que, com a colofó final, farem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, el dijous 16 de juliol a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe a la trucada que formularem des de Ràdio Cunit. Recordeu que, si no agafeu el telèfon, passarem a la següent, al següent candidat perquè s'emporti aquest fantàstic creuer avui per dues persones. Gentilesa de la FEC, Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit, també amb el programa 100% Romàntics, i col·labora l'Ajuntament de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Ahir es va reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar, doncs, les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic i l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. També recordem que el passat dia 8 de juliol es va declarar un incendi forestal al Montmell, a la zona del Pla de Manlleu, entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi era d'alta intensitat i els bombers de la Generalitat hi van treballar amb un important dispositiu format per 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Demanem, doncs, a tota la ciutadania del Baix Penedès la màxima precaució i responsabilitat. Eviteu desplaçar-vos a la zona d'incendis. No us acosteu per fer fotografies o vídeos. Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i, en cas de detectar qualsevol incidència, truqueu immediatament al 112. Protegim el nostre entorn i facilitem la feina dels equips d'emergència. Molta força i ànims a tots els efectius que treballen per controlar els incendis. Recordem, doncs, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i també a tot Catalunya. Les altes temperatures dels darrers dies, juntament amb la seguretat de la vegetació, han situat diversos municipis de la comarca en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi forestal. Demanem la màxima responsabilitat i col·laboració de tothom. No feu foc en cap espai natural. No llanceu borilles ni objectes que puguin provocar un incendi. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a prop de zones forestals. Si detecteu fum o qualsevol indici, doncs, d'incendi, truqueu immediatament al 112. Entre tots podem protegir els nostres boscos, el nostre entorn i la seguretat de les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat. I també tenim nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de Baix Penedès, al qual s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. Recordeu que el sistema serà de concurs-oposició, al qual l'entitat convocant serà el Consell Comarcal de Baix Penedès amb un termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquest és una nova oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de nostra companya, en Josep Miró. Abans que res, us desitgem molt bona festa major. Ara sí, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar i que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia, i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge, domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda, i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32, amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.
1: Salta y viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
4: 107.0
5: FM.
6: Este verano Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
1: De extra perruita te
6: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Churrería Velo.
1: A la conca de la conca de la conca de la conca de la conca de la conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
0: Velo.
1: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la conca de Barberà número 13. Churrería
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
0: Velo.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, de...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també, en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat, i per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vila-rodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
3: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
1: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.

0: Agárrate-u, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De Exer Ferruy, te tengo.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada. Crank it up.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili Garcia. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a una zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
1: Bon dia des de Tordera. Bon dia des de Tordera.
0: Doncs ampliarem de seguida aquesta informació. Ara us expliquem que els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que els indicis que el foc ja està, ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament a prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que d'altres han anat amb familiars. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és una involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I, de fet, Vox portarà als tribunals de les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixa emissió limiten la llibertat de circulació i que són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i dos alts excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona dels banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
4: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en 107.0. Dexter Ferruy, te
8: la ràdio més refrescante de la Costa Daurada. De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
10: Joyería Castillo.
11: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
10: Joyería Castillo.
11: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
10: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
11: ¿De qué?
10: De ser feliz. Please don't cry.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
12: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
13: 107.0 FM.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hamam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va témer que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. D'altra forma, ara mateix mencionaré les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Daya Sofia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant del monument més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita, que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banya d'Or, i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels 4 minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als amants de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakorum.

Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels centres també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llargs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM. FM.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bon dia i benvinguts a OK Radio, un programa per aprendre anglès a la ràdio. Come on with the rain, I've a smile. Avui aprendrem algun dels adjectius o vocabulari útil per descriure una persona. Veurem també un exemple de descripció. També aprendrem vocabulari amb la cançó més posada als funerals del Regne Unit, la famosíssima cançó de Always Looking at the Bright Side of Life. A la secció de gramàtica aprendrem el past simple i, com sempre, per acabar, la secció de False Friends.

0: Ara, i com he dit al principi, aprendrem vocabulari amb una famosíssima cançó de la banda sonora de La vida de Brian, que segur que tots coneixeu. Per això, abans, primer, aprendrem una mica de vocabulari que apareixerà en la cançó perquè identifiquem millor aquests elements en la cançó. La primera paraula és cheer up, que vol dir anima't. Repeat after me, cheer up. La segona paraula és el verb to swear, que vol dir dir paraulotes, però que tot i així també vol dir jurar. I swear it, ho juro. Repeat after me, to swear. La tercera paraula és to curse, maleir. Curse és una maledicció, i to curse, maleir. Repeat after me, to curse. La següent frase és una expressió que es diu to chew on life gristle, que és una expressió que vol dir literalment mastegar el cartílag de la vida, però que es podria traduir com enfrontar-se a les dificultats de la vida. Així doncs, to chew on life gristle és enfrontar-se a les dificultats de la vida. Repeat after me, to chew on life gristle. To chew on life's gristle. La següent paraula és to whistle, que és xiular. Whistle és un xiulet. To whistle, xiular. Repeat after me, to whistle. Bright, que també l'hem vist abans, és brillant. Bright, brillant. També apareix l'adjectiu rotten, que és podrit. Rotten és podrit. Repeat after me, rotten. Feeling in the dumps és una expressió que vol dir sentir-se deprimit. Repeat after me. Feeling in the dumps. També l'expressió to bow, que és fer una reverència o reverenciar algú. To bow, fer una reverència. Repeat after me. To bow. La següent paraula és sin, que és pecat. Sin, pecat. Repeat after me. Sin. Green és somriure. No confongueu amb green, que és color verd, sinó green, somriure. Repeat after me. Green. La següent paraula és una expressió que és terminal breath, que literalment vol dir últim alè. Repeat after me. Terminal breath. La següent paraula és love, no com love, sinó love, que vol dir riure. Repeat after me, love. La següent és l'expressió the last love is on you, que vol dir el que riu últim, riu millor. Repeat after me, the last love is on you. I per últim, la paraula guy, que vol dir noi o xicot. No confongueu la paraula gay, que és homosexual. Guy, noi, guy, repeat after me, guy. I ara, després d'aquest vocabulari, us deixo amb la cançó que com portem dient al llarg del programa, que és Always Look at the Bright Side of Life, dels Monty Python, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula La vida de Brian.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

I ara, en la nostra part de gramàtica, com he dit al principi, aprendrem el passat simple, el past simple. El past simple es fa servir per accions que es van completar en algun punt, en algun moment del passat. Hi ha dues maneres d'expressar el passat simple, en verbs regulars o en verbs irregulars. Els verbs regulars es fan amb la forma afegint-li al positiu la terminació ed. I llavors els verbs irregulars els tractarem la setmana vinent perquè és una llista de verbs que es conjuguen de manera diferent. Com formem el past simple? Al past simple no hi ha distinció entre la tercera persona del singular i la resta de formes. Així doncs, el past simple és: I played a video game. Vaig jugar un videojoc. She played a video game. Va jugar un videojoc. They played a video game. Ells van jugar un videojoc. Per fer la negació, la interrogació del passat simple, fem amb l'auxiliar did en passat. Per exemple, el negatiu és she didn't go to the concert. No va anar al concert. I per fer la interrogació, com en la resta de temps, l'auxiliar davant del subjecte. Did you go to that restaurant? Vas anar a aquell restaurant? La forma negativa, doncs, es conjuga d'aquesta manera. I did not or didn't eat pizza. You did not eat pizza. He, she or it did not or didn't eat pizza. We did not or didn't eat pizza. You did not or didn't eat pizza. They, you did not or didn't eat pizza. He traveled all around the world and everywhere he went he'd use his word and all would say there goes a clever jet. Per fer la interrogació, com dit, també posem l'auxiliar davant del subjecte. És a dir, did you eat pizza? Did he eat pizza? I així amb totes les formes. Fragicalic Rufus, but that's going to be too far.

I ara continuem i per anar acabant amb la nostra secció de False Friends. En tenim avui un parell més. El primer és Carpet, que no vol dir carpeta, sinó que vol dir moqueta. Carpet és moqueta. Si volguéssim dir carpeta en català, hauríem de dir file. La segona paraula és casualty, que no vol dir casualitat. Casualty és víctima. Si volguéssim dir casualitat en català, hauríem de dir coincidence. Casualty, víctima. Casualitat, coincidence.

0: fins aquí el programa d'avui.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment del nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, des del ventilador, el qual, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, amb el nostre mega sorteig de la comarca. Avui divendres, ja 10 de juliol de 2026. I en agraïment a la vostra participació, com sempre, us oferim tots aquests premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí seguim fent costat i promocionant el nostre comerç local i de proximitat. Productes quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Ara sí, ja, i sense més preàmbuls, comencem a remenar les boles. O sigui que som-hi! Bueno, ja ho tenim aquí. Comencem per el primer premi. La Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 143. 143. 143, eh? En 4, 3 points. El de Guanyomini, serà? És per... A veure... És per... Sílvia Calafell, moltíssimes felicitats! Marxem ara amb la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal a l'Avinguda de la Font, número 62, baixos, aquí a Cunit, sí senyor, a la Riera. Que atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 64. 64, 64, 64 points. El Guanyomini, serà? És per... A veure, que se'n va cap allà. Ai. Clínica Dental. És per... Marta Palomo. Felicidades y a disfrutarlo. I a Lluís, millor somriure, eh? Sí, senyor. Marxem ara amb Alma Music, el que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja, amb Albert Maria, al qual des d'aquí saludem tot un crac, sí, senyor. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 139, 139, 139, eh? On 39 points. El Guanyomini, serà? Ja el teníem localitzat abans, eh? També, més o menys. Se'n va amb Alma Music. Lina Zarra, muchísimas felicidades. Donarà per bé molt nou el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 239. La 239. 233. Du, trois, trois points. I li vull dominir, serà? És per... A veure qui se'n va, bemol nou. Ai, a veure on el trobem, aquest numeret que el tenim una miqueta més llunyadet, eh? A veure qui s'anirà, doncs, a tocar o a cantar o el que faci falta, vaja. A bemol nou. I és per... Fernando Gómez. Felicidades y a disfrutarlo. Torna ara pel llibre Mi muntanya russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. A veure qui se l'emporta el llibre Mi muntanya russa. Atenció, roda la bola. I cau la número 295. La 295. 295. Du nef 5 points. 295 punti. Alhora. Sí, amb diferents idiomes ho fem, eh? Som internacionals, home, a més, amb tots els turistes que tenim aquí a les nostres platges, escolta'm, s'ha de notar, eh? Mira, doncs, atenció, perquè... Ai, ai, ai, s'emporta el llibre Mi muntanya russa, Marina García, Maria, Marina, això, Marina, moltíssimes felicitats! Tornarà, atenció, per la Joieria Castillo, el que ens ofereix un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Sí, senyor. Des d'aquí saludem a la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia i a tota la FEC. Sí, senyor. Moc, atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la número 300, 300, eh? Ah, mira, el tenim al costat, el número 300. Se'n va la Joieria Castillo. Pilar, Pilar Rodríguez, muchísimas felicidades. Marxem ara amb Sam Iscalafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell, platja. Atenció, roda la bola. I cau la número 127. 127. 127, eh? And 17 points. Elevo yo mini, serà, serà. A veure qui se'n va cap allà. Cap a Sami Scalafell. Atenció, atenció, perquè és per... És per... Ai, ai, ai, ai, ai. És per Míriam, Míriam... Què posa aquí? Míriam... Sí, Míriam la grip. Míriam la grip, doncs ja ho saps, eh? Salut i força. Marxem a la perruqueria Harmony, el qual ens ofereix un tall de cabell per a mà, o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona, i que trobareu al carrer Francesc Macià, número 15, de Cuní. Sí, senyor. Oh, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 93. 93, 93, eh? De Nef 3 points. I diu jo, mini, serà, serà. Marxa cap allà per posar-se més guapo o més guapa del que ets a la moda cunitenca. Isabel, Isabel Navarro, felicidades y a disfrutarlo. I nos vamos para Mingo. Seguim, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí, des del ventilador, per fer marxar la calor, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ara, doncs, és el torn de Doner Pita Pitaren, Doner Pita Palas 2. Ai, no és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2, i em arriba la flaira. Des d'aquí saludem a la Sif, al Munir, Déu-n'hi-do, eh? Creuem el carrer, eh? Doncs és el mateix carrer de la perruqueria, el carrer Francesc Macià, número 18. Doner Pita Pita Palas 2 ens ofereix un fantàstic durum kebab. Moc, atenció, roda la bola. I cau la número 33. 33. 53, eh? 33. Ai, edat de Cristo. Se'n va el Doner Pita Palas 2. Blanca, Blanca Martínez, Blanca, muchísimas felicidades. I seguim, doncs, per més premis, ara és el torn de la Marina. La Marina està morena, na, na, na, la Marina està morena. tremenda, tremenda. Sí, senyor, tu passaràs bomba a la Marina. La Marina està morena perquè està a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Atenció, roda la bola. I cau, mira, els tres en la caets. El 222. 222. D-D-D-Point. 222. Ai, ai, sí senyor, la Marina. Ai, qui se'n va cap allà? 222. És per... A veure, on estàs? És per... Mercè! Mercè Navarrete, felicidades y a disfrutarlo. Sí, senyor. Ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà número 13. Davant mateix de la policia local ens ofereix dos esmorzars. I atenció, ahí arriba, sí, senyor. Cau la bola número 208, la 208, 208, 208 points. Ahí le voy yo, mini, será. A ver, aquí se'n va cap allà, cap al Bar La Pinya. És per... Ahí estàs! Aitor Escardó, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de l'Olivo. Sí, senyor, què dir de l'Olivo? Des d'aquí saludem a la Cris, al José, a la Conchi, al Toni, a tot el personal també de l'Olivo. Restaurant Lounge, eh? Ai, que bé que ens tracten, i sobretot quan anem, doncs, al Sound DJs Kilòmetre Zero, i els artistes que hi actuen també, els quals també passen per sol d'hivern. Sí, senyor, i l'Olivo, Restaurant Lounge, en el port de Segunda Galafell del Quiler Rin número 1, ens ofereix un vermut per dues persones. Atenció, roda la bola. I ha caigut la número... A veure què posa. 255. 255. 255. 255 point. Elio Guayomini és per... A veure. On el tenim? El tenim a la vora. Atenció, se'n va a l'Olivo. Dionísia Casaget. Dionísia, moltíssimes felicidades, eh? Vinga, doncs, seguim a per més premis des de la ràdio Anticrisis, des del ventilador, des de Ràdio Cunit. Ara és el torn de la Bodegueta. La Bodegueta. Ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligència. Atenció, roda de la bola. Ui, mira, li cau la número... 304 304 304 304. Ai, 50 numerets més endavant. Marxem a la Bodegueta. Des d'aquí saludem a l'Edu i companyia. Ai, que bé que estem a la Bodegueta. Sí, senyor, el teu record predilecte és per... Aquí estàs, Paqui Montalbán. Paqui, felicidades i a disfrutarlo. I ara marxem a la diligència. No ens movem pas de la mateixa plaça. Anem amb els veïns, amb la diligència. Què dir de la diligència? Des d'aquí saludem el Renato i companyia, eh? Sí, senyor, que bé que ens ho passem. I que bé que ens ho vam passar a la Revetlla de Sant Joan. Déu-n'hi-do. La diligència ens ofereix dos vermuts a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recop directe, al ladito de la bodegueta. Oh, que atenció, roda la bola. I cau la número 110. 110. 110, eh? En segon point. El Leo Yomini és per... A veure. És per... El 110... Encarna! Encarna Argilaga! Doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, cuidadín, que no se l'acabi. Ara és el torn de la peixateria Cunit, sí senyor, ja lo sabes, si quieres una cena elegante, cómprate un bogamante, si quieres una cena de gala, una cigala, la pescaderia de Cunit, peixateria Cunit, ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Empar Nadal. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... A veure què posa aquí, és el número... 199, 199, 199, eh? 199, on nef, nef, és per... A veure, aquí se'n va la peixateria de Cunit... És per... Sara de les Heres. Sara, moltíssimes sol·licitats. Ui, ara és el torn de la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix, atenció, eh? Un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria, mica tots, Belo, ara sí, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, aquí a davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Moc, atenció, roda la bola. I surt número Capicua. El 313, 313, 313, eh? El 3, el 1, 3, point. El de Ollomini, serà? A veure, qui marxarà cap a la xurreria, Belo. Això està cap al final. A veure, se'n va cap allà. Sílvia Benítez, felicidades i a socar el xurro, sí senyor. Ai, ai, ai. Bueno, o la porra, o el que faci falta. Ai, que bé que s'està la xurreria Belo. Bé, ara la deixem, perquè ara és moment de relaxar-nos una miqueta, eh? I marxem amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de yoga o massatge aquí, al carrer Major número 6 de Cunit. Atenció. I cau la bola número 112, 112, 112, eh? Amb D-Point. El de Bollomini, seran? A veure qui se'n va anant de Yoga Studio, eh? Aquí al costat mateix de l'Ajuntament de Cunit el trobem, eh? I és per... Joana Paredes. Joana, moltíssimes felicitats. I ara és el ton de la braseria hípica de Cubelles. Sí! Sí, senyor! La braseria hípica de Cubelles ens ofereix vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí, a la carretera, entre Cunit i Cubelles, a la C31. Oci! Arre, notano! Uai, re de la bola! Ai, com ens agraden els cavalls, tu. Mira. Ha caigut, atenció, eh? Ui, mira, la número 1. Número 1, soldat segur, com diria aquell, eh? La número 1, escolta'm. Se'n va a la braseria hípica de Cubelles Conchi Villegas. Moltíssimes felicitats i disfruta-lo cuando quieras. Torna ara per la carnisseria Jaguara. La carnisseria Jaguara, que ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, mira! 100, 100, 100, 100, número 100. El número 100, 100%. Romàntics. Ai, el número 100, 100% romàntics. Com ens agrada el número 100, eh? És el número també del 100% romàntics, el programa de Nadia Al-Farhi, a la qual recordem que el proper dissabte... El proper dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, farem el sorteig de l'ACEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que comprar Cunit té premi. Més de 600 premis per al sorteig final. Aquesta campanya, doncs, del nostre comerç local fins al 15 de juliol. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador. Un mega creuer per dues persones. El sorteig el realitzarem aquí a Ràdio Cunit el dijous dia 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Al-Farhi. Recorda que això organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. Déu-n'hi-do, eh? Com ens agrada el número 100, sí senyor, eh? I atenció perquè se'n va a la carnisseria Jaguara. Íngrid Ortiz. Íngrid, moltíssimes felicitats. I ara marxem al Pollo a la Brasa al Sol, que ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, eh? Dissabte o diumenge. Atenció, roda la bola. I cau la número... 98. El tenim al costat, 98. Pollos a la brasa al Sol. Se'n va Lalo. Lalo Cendra, moltíssimes felicitats. Vinga, doncs, seguim per més premis. Ara és el torn de la Cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Atenció, roda la bola. I cau la número... 122. 122. 122, eh? Amb dit dipuan. Ell ho llumini. És per... El tenim a la bola també. Atenció, se'n va a la cova. Clàudia, Clàudia Garcia. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del local social al castell, amb aquest sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la noia. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 74. 74. 74. 7-4 points. El de Bollomini serà al local social s'anirà Eva, Eva de la Peña. Felicidades y buen provecho. I ara és el torn del bar Casa Carminya de Travesses Castanyeira. Sí senyor, bar Casa Carminya, el que ja és tota una institució del nostre poble, situada aquí al Passeig Marítim número 5, al costat de Segur de Calafell, gairebé a la frontera, eh? Ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Casa Carminya, bon proveito! Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 201. 201. 201 points. 201 points. El meu llumini serà. Qui marxarà cap allà? Casa Carminya. Ai, ai, ai. És per... A veure. És per... Aquí no el tenim, aquí tampoc. Se'n va cap allà... Manel! Manel Pizarro! Muchísimas felicidades y a disfrutarlo! na-na-na-na, la pizzeria, na-na-na-na, la pizzeria, la pizzeria na-na. Ai, sí, sí, pizzeria na-na, na-na-na, na-na-na, pizzeria na-na. És del torn de la pizzeria na-na, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona, el que ens ofereix una pizza per dues persones. Atenció, roda la bola. I cau la número 169. 169. 169, eh? Point. El meu llumini és per... A veure, a veure, a veure, aquí se'n va acabar la pizzeria, nena. És per... Atenció, atenció, serà, serà... Serà, serà per... Lluïsa! Lluïsa Tomar! Lluïsa, moltíssimes felicitats! Marxem ara amb la cafeteria Benaderia Núria, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga. Oh, atenció, roda la bola! Atenció, perquè cau la bola número 247. La 247. 247. 247 points. El de Bollomini és per... A veure, a veure, a veure. Serà, serà. Serà per... Atenció, atenció. És per... És per... Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen Cortés, Mari Carmen, muchísimas felicidades. I al costat mateix tenim la penya bètica de Coma-ruga al carrer Víctor Català número 4, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. Que atenció, roda la bola. I cau la número... 243, la 243, 243, eh? De 4, 3 points. El de Bollomini serà, serà per... Ana María Paredes, muchísimas felicidades. Como me piace la pizza, mamma mia, torno per a la pizzeria La Góndola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer 18, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Atenció, roda la bola. I atenció, perquè, mira, cap i cua, el 101, soldat segur, com diria aquell, 101, 101, pizzeria Góndola, se'n va cap allà, atenció, a veure on estàs, on estàs, el 101, 101, és per... Àngela, Àngela Santa Maria, moltíssimes felicitats, salut i força. I ara és el torn del Saborea, Saborea, Saborea, ben el Saborea, ai el Saborea. Ens ofereix, atenció, eh, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, aquí, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I cau la número 142, 142, 142, en 4 de points. El de Bollomini és per... Adrián, Adrián Sánchez, moltíssimes felicidades. I ara és el torn del popopollo, popopollo, el popopollo loco. Ens tornem bojos. Popopollo, pollo loco, loco, loco. Qui quieres que te diga? El popopollo loco. Ens ofereix, atenció, un fantàstic mega lot consistent en pollastre d'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, mentre t'esperes comandar, consumició gratuïta. Que atenció, roda la bola. Ai, ens tornem bojos amb el popopollo loco. Loco, loco. Ai, mira, cau el número 223. El 223. 223. 2, 2, 3, ell o jo mini, serà per... Atenció, és per... José Mandil, felicidades y a disfrutarlo sin fin. I seguim amb el nostre mega sudeix de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit. Ara és el torn de la discoteca Low. Sí, senyor, la discoteca Low de Segur de Calafell ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs Quilòmetre Zero. De seguida saludem al Josico, a l'Albert, a la Mercè, al Josep, bueno, en fi, a tota la gent de la discoteca Low, a la qual es situa a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I atenció perquè ens ha caigut la número... 150, eh? 150, 150, atenció, a veure qui se n'anirà cap allà. Ai, ai, ai, ai, serà, és per... A veure... Ai, que ara s'ha despapelat això o què? Què passa aquí? Aquí, atenció, se'n va Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchas felicidades! I ara marxem a la Giralda de l'Arbós, el que ens ofereix una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. Ai, campaner s'acabó! Ara, vinga! No, que atenció, roda la bola! I cau la número... 99! 99! Nef, poing! A veure qui serà l'afortunat o afortunada que se'n va a visitar aquest fantàstic palau àrab modernista de la Giralda de l'Arbós. A veure, se'n va cap allà... Noelia Cendra! Moltíssimes felicitats! Torna ara pel racó dolç de Cunit, el qual ens ofereix, atenció, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. Atenció, roda la bola. I cau la número... 182. 182, 182, eh? Amb 8 dipuang. El de Bollo Mini és per... A veure... És per... Això està gairebé 100 números més endavant. Déu-n'hi-do, eh? A veure, doncs, qui se'n va al racó dolç. Sí, senyor. Aviam. És per... A veure... Aquí no estàs, aquí tampoc... Aquí estàs! Ruth Rivero! Felicidades i buen provecho! Tornada pel Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrebafet a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit.

I ara saltem de Dinàmica Club Atletisme. A la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de la Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. Toc, atenció. Un altre numeret que cau és el número... Ui, mira, el número de la ràdio, el 107, el 107.0, sí senyor. 107 FM, el 107, eh? 107, amb 07 points. El lleu llumínic quincebal dinàmica. És per... Zoe, Zoe Gómez, Zoe, moltíssimes felicidades. Ara és el tronc de l'Hotel Àdia. Sí, senyors, de l'Hotel Àdia. Situat a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Seguda Calafell, ens ofereix, atenció, un fantàstic mega menú per dues persones. Hotel Àdia, a la frontera. A la frontera. Me viste cruzar el Pecos, amigo. ¡Bueno! Oh, atenció, roda la bola, a veure què cau aquí. És el número 249. El 249. 249.249. I no la trobem. Bueno, i també ho podem dir-ho en altres idiomes, eh? Podem dir-ho, per exemple, en valencià. 249. Amb andorrà, 249. Amb mallorquí, 249. Amb occità, 249. Amb la pau, també 249. Déu-n'hi-do, eh? La d'idioma que sabem, eh? I el que s'ha de fer també per guanyar temps. Aquí el tenim, atenció. Se'n va a l'Hotel Àdia. Josep. Josep Peris. Moltíssimes felicitats. I per acabar, marxem al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el que ens ofereix una entrada per dues persones aquí mateix, al costat mateix de l'estació de Rodalies de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure què surt aquí. El número és... El 137, 137, 137, eh? En 37 points. El Iguallo Minis per, a veure, qui se'n va cap allà. El 137 és per... A veure, és per... Aquí estàs, és per... Auris! Auris Ramírez! Auris, felicidades i a disfrutarlo, claro que sí! Com també des d'aquí volem agrair a tota la gent a la qual ha participat al llarg de tota la setmana en el nostre mega sorteig de la comarca, en agraïment, doncs, a la vostra participació en tots els numerets que us anem oferint tots els dies de la setmana. Com sempre, des d'aquí, des del ventilador, el millor remei per fer passar la calor. Ja ho sabeu, eh? En agraïment a la vostra participació, doncs, us oferim tots aquests premis i que sapigueu que la gent que s'ha quedat sense, la setmana que ve, més i millor. I com no, doncs, felicitem a tots els afortunats, a tots els guanyadors d'aquesta setmana, que sapigueu, ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. I recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. Heu d'utilitzar-los també amb el vostre DNI. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador. Ai, ai, ai. I passar a repassar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis del ventilador d'avui divendres 10 de juliol de 2026 són... A la Casa de l'Oro se'n va Sílvia Calafell. A la Clínica Dental de Cunit, Marta Palomo. Alma Music, Lina Zarra. Bemol Nou, Fernando Gómez. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho, se l'emporta... Marina García. A la Joyería Castillo, Pilar Rodríguez. Sami Escalafell. Miriam Lagrip. A la Peruquería Harmony.

Isabel Navarro, Adón Erpita Palas 2, Blanca Martínez, a la Marina, Marce Navarrete, al Bar La Piña, Aitor Ascardo, a El Olivo Restaurant Lounge, Dionisia Casellet, a la Bodegueta, Paqui Montalbán, a la Drisencia en Can Argilaga, a la Peixateria de Cunit, Sala de las Heras, a la Churrería Velo, Silvia Benítez, Ananda Yoga Estudio Cunit, Joana Paredes, a la Braseria Hípica de Cubelles, Conchi Villegas, a la Camiseria Chaguara, Ingrid Ortiz, a Pollos a la Brasa al Sol, Lalo Sendra, a la Cova del Gorca, Claudia García, al Local Social al Castell, Eva de la Peña, al Casa Carmiña, Manel Pizarro, a la Pizzería Nenà, Lluïsa Tomàs, a la Cafeteria Panaderia Núria, Mari Carmen Cortés, a la Peña Bética de Comarruga, Ana María Paredes, a la Pizzería La Góndola, Ángela Santa María, al Saborea, Adrián Sánchez, al Pollo Loco, José Mandil, a la Discoteca Low, Juan Pablo Rodríguez, a la Giralda de l'Arbós, Noelia Sendra, al Recodols, Ruth Rivero, al Rincón del Tapeo 2, Javier Altamirano, a Dinámica Club Atletisme de Vilanova, Zoe Gómez, a l'Hotel Adia, Josep Peris, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, Auris Ramírez. Doncs moltíssimes felicitats a totes i tots, i com no, doncs, desitjar-vos que us ho passeu d'allò més bé, venint aquí a la ràdio buscant les vostres tiquets amb el vostre DNI per poder-los utilitzar. Recordeu, vals personal intransferibles i caduquen a cap de 15 dies. I dit això, agrair a tota la gent que ha participat a tota la setmana que ve més i millor. Recordem que dilluns és festiu, tornarem el dimarts, si Déu vol, doncs, disfrutant d'aquesta fantàstica mega festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, que us ho passeu d'allò més bé. Molt bon cap de setmana llarg, i si Déu vol, ens tornem a trobar dimarts. Però no canvieu de dial, tenim encara molta més programació per oferir-vos. Estigueu atents a la nostra sintonia, aquí al ventilador, al qual us saluda des de l'altre costat del transistor un servidor, Jaume Asens. Batonets i abraçades! Siau!

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més aquí a l'informatiu de Ràdio Cunit, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Hola, avui divendres, dia 10 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Continuem treballant per un municipi més net. Aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia. I l'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit, amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti, doncs, impulsar la seva revitalització, el principal resultat del qual serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria de la Dranyina de Darwin. Eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius. Reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, el teixit econòmic de la ciutadania, el qual serà, doncs, clau també perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I l'actual alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes, repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest passat dimarts i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporarà noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que consideren essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Casañas també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit, del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i a l'1, 8 i 15 d'agost amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, però que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre ells destaca la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Calbaró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia, on amb ell hi van col·laborar estretament tres ploms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està germanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquesta audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu, doncs, aquest dissabte, dia 11 de juliol, a les 12 de migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Però encara tenim més notícies referents a la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026. Avui divendres, a 6:45 del vespre, tenim la cercavila Xerida. Inicia la plaça Sant Cristòfol, amb recorregut el qual doncs, es desenvoluparà a través dels carrers de tot el nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels jugantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulossos, el Ball del Potatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també avui, a les 8 del vespre, tenim la catapulta a la plaça de la Vila, tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable, doncs, portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar per després veure el pregó de la Festa Major. Un pregó de Festa Major que tindrà lloc, com bé dèiem, també a la plaça de la Vila a les 9 de la nit. Fregor i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026 a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
2: Què tal, curitecs i curitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: A més, també a continuació, mitja horeta més tard, tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. La cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la conya infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix Amar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna al cercavila de Cunit de l'Associació Joves per Cunit aquest 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major d'enguany. L'Associació Joves per Cunit ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Recordem, doncs, que començarà a 2:15 de la nit al Passeig Marítim davant de l'Oficina de Turisme. Els establiments participants són el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri El Búnquer i el recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme fins a esgotar existències. I també avui a les 11 de la nit tenim el ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I demà dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí tenim a la plaça de la Unió el Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I dins del marc d'aquesta tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Recordeu, a les 10 del matí, concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament i a 11:15 del matí, inici de l'activitat. Amb un recorregut que tindrà lloc a la sortida de la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada del carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. A més, aquest dissabte vine a gaudir d'una espectacular diada castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els Torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda, demà dissabte, dia 11 de juliol, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. I també tenim sortida patrimonial Natura i Geologia aquest dissabte a 6:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Aquesta nova activitat de Natura i Geologia al que descobrirem el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest dissabte vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada, com bé dèiem, serà la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre amb places limitades. Reserva la teva plaça ja al 977-67-47-77 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem. I també aquest dissabte a les 7 del vespre tenim Il Creceto, un espectacle itinerant familiar amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Criceto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen una proposta visual divertida i sorprenent per a tots els públics.

0: però encara tenim més notícies també referents a aquesta festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. I és que tenim el concurs de truites i concurs de reposteria. També demà dissabte a les 7 del vespre, el concurs de truites i concurs de reposteria a la pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a les 8 del vespre amb lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I a la mateixa hora també tenim la cercavila d'adults a l'inici a la plaça de la Vila, amb la desfilada tradicional pels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. Hi participaran el ball de pastorets, el ball de bastons, el ball de gitanes i el ball de panderos. També demà dissabte a les 10 de la nit tenim el correfoc de festa major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de festa major a càrrec dels joves diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió i la colla local tocats pel foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels diables de Ripollet, els diables de Can Sant Joan i els diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. A més, també tindrem la cercavila nocturna demà dissabte a 11:45 de la nit amb la cercavila nocturna al passeig marítim amb l'avinguda de la Font. El recorregut festiu nocturn en finalitzar, doncs, el correfoc de festa major i prèviament al castell de focs es realitzarà amb la participació dels balls populars de Cunit. I com bé dèiem, també demà dissabte a les 12 de la nit tenim el passeig marítim davant de l'oficina de turisme al gran castell de focs. Amb avís de llançament seguit d'espectacle lumínic i a continuació espectacle pirotècnic amb tronada final. També demà dissabte a la plaça Jaume Vidal, a les 12 de la nit tenim el grup musical Fugadors d'Alcatraz. A la plaça Jaume Vidal, com bé dèiem, amb ball amb grup de versions. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I tenim, doncs, com a actuació estel·lar aquest dissabte a les 12 de la nit el concert de Mamaduixa, amb Enric Font i Mike T, al solar de l'avinguda de la Font, davant de l'estació de Renfe. I diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit, la Marieta, el Drac Petit, Capgrossos, Ball del Patatuf, Ball de Cercolets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la Vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i com a agraïment per la seva participació rebran un petit obsequi. I també diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre, o no, amb categoria infantil i adult. També, doncs, aquest diumenge a les 12 del migdia tenim missa solemne a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Cunit. Missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció de vehicles. I també diumenge a 6:45 del vespre tenim el contraband de Cunit, al solar del passeig marítim amb l'avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per mullats i cremats. Reviu la història de la nostra costa. Uneix-te al contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria infantil i adult. També aquest diumenge, a 7:45 del vespre, tenim la Festa dels Colors, el Holy Fest, solar del Passeig Marítim amb avinguda de la Font, on tindrem el Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. I aquest diumenge, a 7:45 del vespre i fins a 9:45 de la nit, tenim sardanes a la plaça de turisme. Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit. També aquest diumenge a les 10 de la nit tenim teatre, Els Plans, a la plaça Jaume Vidal. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares. Amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Deulofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordem que hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I dilluns, dia 13 de juliol, dia festiu al nostre municipi. A les 6 de la tarda tenim Festa de l'Escuma a la Rambla del Prat. La Festa de l'Escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant plena de música i diversió perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i alegria. I també aquest mateix dilluns, a les 7 del vespre, tenim el veredicte final entre els mullats i els cremats a la Rambla del Prat. Viu l'emoció del recompte definitiu de punts i descobreix quin bàndol es corona campió de la Festa Major. Veniu amb la samarreta del vostre color i la veu preparada per cridar de valent. A més, també el mateix dilluns, a 8:15 de vespre, tenim espectacle amb màgia Trililitrades a la Rambla del Prat. Trililitrades és un espectacle de màgia ple d'energia, humor i participació de la mà de la tarragonina Judit Trilirí, coneguda pel seu pas per Pura Màgia de Televisió Espanyola. Presenta un show dinàmic i divertit pensat per sorprendre tots els públics. I també aquest dilluns, a les 10 de la nit, tenim Cantada d'Havaneres i Cançó de Taverna a la plaça Jaume Vidal, amb el grup Son de l'Havana i final amb degustació de rom cremat per tothom. A més, dimarts, dia 14 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I, a més, també encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Tenim Nits vora el mar, amb tributo Los Mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats també són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Però encara tenim més notícies, i és doncs que també tindrem una altra sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni. El proper 18 de juliol, a 6:45 del vespre i fins a les 8, a la plaça Tomàs i Valiente com a punt de trobada, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777, o bé posant-te en contacte amb turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. Les places són limitades. D'altra banda, comprar a Cunit té premi, i és que Cunit Vila Comercial, a la CEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, va engegar una campanya des del passat dia 15 de juny que finalitzarà aquest proper 15 de juliol. Més de 600 premis amb sorteig final. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Recordem que, com a colofó final, farem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, el dijous 16 de juliol a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe a la trucada que formularem des de Ràdio Cunit. Recordeu que, si no agafeu el telèfon, passarem al següent candidat perquè s'emporti aquest fantàstic creuer d'avui per dues persones. Gentilesa de la FEC, Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit, també amb el programa 100% Romàntics, i col·labora l'Ajuntament de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Ahir es va reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar, doncs, les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic i l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. I també recordem que el passat dia 8 de juliol es va declarar un incendi forestal al Montmell, a la zona del Pla de Manlleu, entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi era d'alta intensitat i els bombers de la Generalitat hi van treballar amb un important dispositiu format per 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Demanem, doncs, a tota la ciutadania del Baix Penedès la màxima precaució i responsabilitat. Eviteu desplaçar-vos a la zona d'incendis. No us acosteu per fer fotografies o vídeos. Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i, en cas de detectar qualsevol incidència, truqueu immediatament al 112. Protegim el nostre entorn i facilitem la feina dels equips d'emergència. Molta força i ànims a tots els efectius que treballen per controlar els incendis. Recordem, doncs, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i també a tot Catalunya. Les altes temperatures dels darrers dies, juntament amb la seguretat de la vegetació, han situat diversos municipis de la comarca en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi forestal. Demanem la màxima responsabilitat i col·laboració de tothom. No feu foc en cap espai natural. No llanceu borilles ni objectes que puguin provocar un incendi. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a prop de zones forestals. Si detecteu fum o qualsevol indici, doncs, d'incendi, truqueu immediatament al 112. Entre tots podem protegir els nostres boscos, el nostre entorn i la seguretat de les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat. I també tenim nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de Baix Penedès, al qual s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. Recordeu que el sistema serà de concurs-oposició, al qual l'entitat convocant serà el Consell Comarcal de Baix Penedès amb un termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquest és una nova oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya, en Josep Miró. Abans que res, us desitgem molt bona festa major. Ara sí, us deixem amb el temps amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. Ahir encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Vents febles en terrals o calmes fins a mig matí i marinades de mitjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32 amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada fent que la mar hi hagi marejol.
1: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
3: Está escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modular.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: L'incendi d'Aiguamúrcia al Camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
5: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 13 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
8: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
9: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero... Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
8: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
5: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
8: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
5: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
8: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
5: Als esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada temporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
8: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat del Regne Unit.
5: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema aigua Múrcia a l'Alt Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua Múrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
11: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focs secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
10: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
12: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
10: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
5: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'aigua Múrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
13: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla. És en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
5: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
15: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
14: Hi ha diversos ferits en estat molt crític arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
5: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, Aleida Bas.
8: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
16: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
8: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Fontcalda.
4: Notícies en xarxa.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
17: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
18: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
17: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança amb la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
18: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
19: ¿Cree que no pasa siempre?
18: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
17: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
5: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
21: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
20: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
22: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
20: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
0: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
2: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
0: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
19: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
0: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
5: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
24: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs, duri uns dies i que un cop doncs, estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
23: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
5: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
26: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
25: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
5: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
27: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
1: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
27: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes del rendiment.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luis Ni Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitza que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero... Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on estarà el Regne Unit.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de

0: estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
1: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
2: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
1: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
3: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua murcià cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
4: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
3: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
6: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
5: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
3: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys, aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
7: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
8: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que, malauradament, doncs, passés el que ha passat.
7: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
9: Notícies en xarxa.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
10: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
11: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
10: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança amb la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
11: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
12: Creo que no pasa siempre.
11: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
10: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
3: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
14: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
13: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
15: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
13: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ha quedat vist per a sentència al judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
16: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
17: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
16: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
18: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
16: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
3: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una 30ena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
19: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
12: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
3: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
20: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
21: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
20: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
3: El Manel Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
22: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
23: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i ha començat a posar en un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
22: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
3: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
25: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
24: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
26: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
3: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
26: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
3: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
26: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
3: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que, a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
1: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones y de hacer partícipe al espectador.
0: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
3: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
26: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
3: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
2: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
4: Creo que es un proyecto muy ilusionante. Que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
2: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la lliga andesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
5: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
2: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
6: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Utona, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
7: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: recuperar aquell so de quan érem joves? Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal? Com esteu? Nosaltres avui a punt de deslligar el darrer Sac de Sons de la temporada. De fet, ja l'hem deslligat, ja hem deixat anar la primera. Avui deslliguem el nostre sac, igual que en Phil Collins començava deslligant la seva gira amb aquest Hand in Hand. Aquesta és la que avui serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavi Gargalló. Junts compartirem aquests darrers 60 minuts de la temporada amb la nostra música. Com és habitual, cada final de temporada fem sonar els nostres, els que ens posen la pell de pollastre, els que ens fan sentir vibracions d'aquelles que surten de molt endins. Avui, doncs, el sac és la nostra música. Sigueu, doncs, molt benvinguts. Això és el Sac de Sons, final de temporada. Som-hi? Vinga! Vinga!

Doncs així en Phil Collins començava la seva gira del 1997 amb aquest Hand in Hand, que l'incluïa, a més, en el seu primer àlbum en solitari i anomenat genèricament Face Value. Un altre dels que ens posen aquí a to és aquest Love Stand de Barry White.

Doncs com diríem, cada setmana, després de les dues primeres, donem nosaltres el sac de sons com a deslligat, però aquesta setmana és l'excepció. El donarem per deslligat després de que aquesta no hi pot faltar. Enjoy the Silence, aquesta ja és un clàssic any rere any que la deixem per l'últim dia, ves? Manies que té un. Aquest és l'Enjoy the Silence. The Beach Mode també és una de les bandes que aquí al Sac de Sons ens encanten.

0: Segona meitat dels 80, els de Beach Mode publicaven aquest Enjoy the Silence i avui és una de les que forma part de la nostra playlist del darrer sac de temporada.
1: Aquesta no és l'hora del sac de sons?
2: Sí, i què?
1: I aquesta música?
2: D'acord, vinga.
1: Ara sí, això sí que és el sac. Carà.

Les dues properes que tindrem aquí al Sac de Sons són d'aquelles que costen de decidir-se si una o l'altra. Alan Parsons té una llarga discografia, magnífica discografia, i escollir-ne una és difícil, però aquesta és superior a mi. The Turn of a Friendly Card, tema principal d'aquest gran àlbum de finals del

Un d'aquells temes que sento debilitat de la discografia de l'Alan Parsons és aquest The Turn of a Friendly Card. Si sou dels que ja fa temps que seguiu el sac de sons, ai, mare de Déu, això ho sabreu prou bé, igual que sabreu que tinc certa debilitat per la formació que ve tot seguit. També costa agafar un tema que sigui representatiu, que no sigui repetitiu i que, vaja, en té moltíssims de bons. Qui són? Doncs en Rick Davies, en Hodgson i, evidentment, són Supertramp. Això és... Ho coneixes, Skull.

0: Sac de Sons. La música al teu estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, l'estil de les bandes que més ens agraden aquí al Sac de Sons, avui sobretot perquè és darrer programa de temporada. També un dels que ens agraden és el Tom Petty i els Heartbreakers. Aprenent a volar en pocs minuts, Learning to Fly.

Learning to Fly és aquesta forma d'ensenyar-nos a volar ràpidament que tenia de forma tan particular en Tom Petty i els Heartbreakers. Una altra de les bandes que aquí ens van molt són aquests, el Knopfler i la seva gent, és a dir, els Dire Straits. Evidentment, entre setmana i setmana, doncs, home, posar un tema de 8 minuts, doncs, home, no creiem que fos massa adient, però avui sí que tocava. Avui tocava el Romeo and Juliet, la versió que en van fer del millor àlbum en directe dels Dire Straits. Era l'Alchemy.

0: una bona quantitat de pop,
1: una cullerada de rock,
2: un polsim de disco.
3: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
4: Sac de Sons, la nostra recepta detox.
5: Sex and drugs and rock and roll.
6: Seguim cuinant aquí la nostra darrera recepta detox d'aquesta temporada. Els propers, doncs, un d'ells repeteix que és en Knopfler, acompanyant a un altre geni de la guitarra, en Eric Clapton. Junts van publicar un àlbum anomenat The Twelfth Night, i d'aquí incluïen una versió, diguem-ne, diferent del que és aquell clàssic de Gigi Cale, After Midnight. Ens el presenta el mateix Clapton.
7: This is a J.J. Cale song. This one's called After Midnight.

Ralph Termina i Negan, en aquest cas, amb Clapton i amb Mark Knopfler junts, plegats amb un escenari, amb aquest gran tamarrot. No l'únic, d'aquest àlbum que van publicar i que van nomenar genèricament The 12th Night. Nosaltres continuem amb els directes. Què ens falta avui? Doncs, per exemple, ens falten els Genesis, però una de les seves curtes també la coneixes prou bé, Floating It All Away.

0: una bona quantitat de pop, una cullerada de rock, un polsim de disco. Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons, l'aliment musical. Sex and drugs and rock and roll.
1: Doncs ara sí que ha arribat el moment de tancar el nostre sac, un sac on avui hem repassat temes de Phil Collins, de Barry White, de The Beach Mode, Alan Parsons, Supertramp, és a dir, dels grans dels nostres. Així acabem nosaltres la temporada. I que millor que per acabar la temporada que amb aquest gran tamarro de Pink Floyd. L'extraiem de l'àlbum Delicate Sound of Thunder, un magnífic àlbum en directe, i aquest és el On the Turning Away. Aquest és el que avui ens fa lligar el sac i mantenir-lo ben lligat fins la nova temporada que ve. Així doncs, salutacions cordials de Xavi Gargallo, un plaer haver-vos acompanyat, i ens veiem, doncs, d'aquí unes setmanes. Sigueu bons, sigueu feliços.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia.
4: Ei, hey, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0
3: FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De Alexa Ferru y Tateca.
4: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
5: De dia i de nit.
7: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: It's our party weekend.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: d'estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, hey, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.
2: Bonito.
3: Bar La Pinya.
2: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
2: Bonito lugar.
3: Bar La Pinya.
2: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
2: Se ve el mar.
3: Fideuá y paellas.
2: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
2: Acaba de empezar.
3: Bar La Pinya.
2: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Pinya.
2: Qué bonito que se está.
4: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate un salta y view am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix per

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, the sunshine in your smile, oh, those ruby red lips I've been kissing.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2...
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a...?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Realidad interior.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Bonito es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les